0: en la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Sona Flash FM.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Què passa? Bon dia, som-hi!
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
1: Què tal, com va això? Són les 6 del matí, comença el Flash Matí d'avui. Aquest dimecres ho fem amb el número 1 de la setmana. Benvinguts, benvingudes.

0: Hi ha tres artistes darrere d'aquesta cançó: Aïssa, RVFV i Kremli. I aquesta setmana, per segona consecutiva, són els líders, els amb la medalla d'or del calibre 45, la llista de Flash FM. I així engeguem un nou Flash Matí. Benvingut i benvinguda!
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va.
1: El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova entrega d'aquest programa. Som el despertador de Flash FM. Ens hi posem ara mateix i estarem a l'altra banda fins les 11 del matí. 5 hores, com sempre, carregades de ritme del bo, de musiqueta de la bona, d'aquestes cançons que us ajudaran a encarar una nova jornada. La d'aquest dimecres, la d'aquest 3 de juny del 26. Amb moltes notícies random, l'actualitat més boja, com és habitual. I, evidentment, també la vostra participació. Avui regalarem una altra d'aquestes samarretes exclusives del Flash Matí. Aquestes que tenen la frase "por la mañana café, por la tarde ron", les de... bueno, les de Bad Bunny, Bad Bunny. I vam dir: Benito, ens deixes posar aquí aquesta frase teva de la cançó? I va dir: sí, sí, manito, sí, sí. No, és broma, evidentment. Però bueno, vam fer la samarreta i, escolta, funciona. Està molt xula, molt xula. La regalarem. I sobretot això, musiqueta de la bona. Flashy Ice Cream, per exemple, està preparat en aquesta primera hora de programa. El Cano també per aquí, la Karol G, estic veient precisament el Benito, el Quevedo, o per exemple el Jay Wheeler, que és l'encarregat de donar el tret de sortida a aquest programa d'avui. Aquí l'Ortega, un plaer, com sempre, fer-vos companyia. Som-hi!
1: Un matí de bojos! Ah! Un matí amb el Flash Matí!
2: Com m'agrada!
0: De lejitos, bon dia!
3: Me enteré que te pinché la última vez, así que con más razón.
4: ¿Qué tal, mi gente? Yo era el lago favorita.
5: ¡Jay Wheeler!

cançó va fer història, eh? És una d'aquestes Remember que ens agrada recuperar de tant en tant a Flash FM, a càrrec de DCS i de Juan Magán, de l'any 2012, anomenada Angelito Sin Alas. Les 6:12 ara mateix d'aquest dimecres. Bon dia.

XFM estem buscant persones que vulguin guanyar entrades per anar a veure Bad Bunny. És el concurs que estarà actiu al llarg d'aquesta setmana, especialment a l'Interactua, eh? Ja sabeu, el programa de les tardes de Flash FM amb en Domena, el de les peticions musicals. Estem buscant a persones que vulguin anar a veure el Benito Bad Bunny a Marsella el dia 1 de juliol. Si us veu quedar sense entrades per Barcelona, si veu intentar potser Madrid per proximitat i tampoc va sortir bé la jugada, us estem donant l'oportunitat que aneu a Marsella el pròxim 1 de juliol. A més, amb els vols i l'allotjament també pagats, eh? El premi és tremendo. Per tant, atents i atentes a Flash FM cada tarda, perquè només per demanar cançons entreu al sorteig d'entrades per veure el Bad Bunny amb el seu show de Vi Tirar Más Fotos World Tour. I què millor que començar el dia també fent sonar una de les seves cançons més recents. Això és, per dir-ho d'alguna manera, perquè el tio no para de treure cançons, eh? Però sí que un nou allò, el tonto, per engegar els motors aquest dimecres, no entra pas malament. Som-hi! Sí.

Aquest és el títol, Don't Stop the Party. Evidentment que el que volem aquí al Flash Matí és que us pugueu muntar una petiteta festa matinal per fer-ho tot plegat una miqueta més fàcil, no? Amb el Pitbull i TJ Air, per exemple. Amb aquesta del 2012. Sigueu on sigueu, repartits arreu del territori Catalunya-Andorra Fronteres, gràcies per ser-hi. Ja sabeu que de la música doncs no us heu de preocupar perquè som al Flash Matí i tenim aquí la playlist més adequada per... doncs per aixecar el país en aquest dimecres, 3 de juny, 6:20. Jo i tu!

0: m'enganxa com una mala cosa aquesta cançó del Quevedo des de l'àlbum El Baifo i al costat de l'Elvis Crespo, el de la Zuquita, el del Vamos a Bailar, un tio que ja amb aquesta doncs porta tres cançons aquí a Flash FM. A poca broma, eh? Elvis Crespo amb Quevedo, La Graciosa.
1: Échate pa'cá.
0: Ok.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Perfecte, tio.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Bon dia a tothom des de Flash FM, des d'aquest Flash matí del dimecres 3 de juny del 26. Apropant-nos a 6:45, de seguida repassarem el temps. Aviam si avui també les temperatures han de ser tan, tan altes o què. I de seguida també l'informatiu amb la Paula Montes per repassar els primers titulars del dia. Una miqueta d'informació de servei per part nostra de Flash FM. Som al Flash Matí. Fins les 11 estarem aquí a l'altra banda repartint el bo i millor del ritme, cançons imprescindibles com la de Dora Yakis de Flashy Ice Cream.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són 2:15. Fons eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de la polèmica que ha generat la publicació del programa. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi del castellà al català i estan segurs que el Vaticà serà sensible a la petició. D'altra banda, Alberto Núñez Feijóo ha marxat de Barcelona sense esgarrapar el suport de Junts ni el PNB per a una moció de censura. La proposta que llançava dilluns el líder popular és una nova fórmula per convocar eleccions. Una moció de censura instrumental sense constituir cap govern, només per fer fora Pedro Sánchez i enviar els espanyols a les urnes. I el conflicte a l'Orient Mitjà amenaça de tornar a revifar en qualsevol moment. Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units pengen d'un fil. El règim dels ayatolàs es nega a continuar negociant mentre Israel continuï atacant el Líban. Amb tot, Netanyahu no afluixa i, de fet, intensifica les accions militars amb una ofensiva sobre Beirut. Els esports. Cop d'efecte del Barça de bàsquet després de la derrota contra el València. Els blaugranes han guanyat 69-91 Luka Múrcia als quarts de final de la Lliga ACB i ara estan a només una victòria de les semifinals. I mentrestant, en futbol s'ha fet oficial l'equip de Mitchell, que finalment canviarà Girona per Amsterdam, on entrenarà per dues temporades l'Ajax, un equip històric del futbol europeu.
2: És molt difícil resistir-se al poder del llit. Per això aquí tenim tot el poder del ritme.

0: Es la pregunta eterna de la Karol G. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido, eh? Ara mateix, les 6:34 d'aquest dimecres, d'aquest 3 de juny del 2026. Som al Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya, Andorra. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Bon dia, Jan. Bé, i tu? Has dormit bé avui o què?
1: Home, doncs déu-n'hi-do, sí. Vaig fer una mitjada que es va allargar molt i es va enganxar a la meva horari de son, per tant, podríem dir que sí. Sí,
0: dormit bastant. Podríem dir que portes dormint des d'ahir a la tarda, no? Gairebé.
1: Gairebé, sí.
0: Molt bé. Escolta, com deia la Karol G, llegó el verano, l'estiu el tenim aquí, però pot ser que hagi refrescat una miqueta o què?
1: Així és, l'estiu sembla ser que podria haver arribat inclús una setmana abans, i aquesta setmana, que realment ja tenim estiu, les temperatures s'estan normalitzant més. De moment, avui tindrem un matí doncs força tranquil. A hores d'ara tenim algunes boires, sobretot a punts de la Costa Brava i punts de l'interior de les comarques de Girona. I aquesta tarda tornarem a tenir alguns núvols doncs en aquest mateix sector, comarques de Girona i punts del Pirineu, que avui no deixaran ruixats. Això sí, a l'espera que demà dijous ens plogui a bona part de Catalunya, sobretot comarques de Barcelona, Girona i Pirineu, amb una conseqüent baixada de la temperatura. Avui també serà un dia amb temperatures màximes d'uns 30-31 les més altes, uns 24 o 25 punts del litoral, per tant, ja veus que no són temperatures massa altes.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, mateix al Montsià, als Alfacs tenim 19 graus, a Horta, Sant Joan a la Terra Alta, 13 graus, a Contínogros, a Osona, 10 graus, i acabem a Lladurs, al Solsonès, amb 8 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, merci, tio, fins ara.
1: Fins ara.
0: Anem a pujar una miqueta la temperatura amb la Batguial.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
3: Com m'agrada.
0: La Batguial i el Chencho Corleone en aquesta col·laboració anomenada Choque. Bon dia, va.

0: amb aquesta cançó anomenada X.
1: La indústria
0: X, no s'hi van matar gaire tampoc per pensar el títol, Però bueno, escolta, la coneixeu de sobres, és d'aquelles que és impossible no cantar-la quan sona, I no te voy a negar. Què tal, com esteu vosaltres? És dimecres ja amb la tonteria. Estem a 3 de juny del 26. Escolteu Flash FM. Gràcies per ser-hi.
2: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Els matins són vostres, sens dubte, aquells i aquelles que aixequeu el país des de primeríssima hora del dia. Bravo, bravo, allà on sigueu, O els que acabeu la nit, perquè també potser hi ha algú que està ara mateix tornant cap a casa, Precaució a la carretera, del ritme ens ocupem nosaltres. Sona droga, Mora i C. Tangana. Última.

0: intentar meditar.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: Perquè es va introduir una pila.
3: Al lloro.
2: Doble A, saps les dues A's majúscules?
3: Com la Noel, eh?
2: Exacte. Per el recte.
3: Per què?
2: Ell estava convençut de que així augmentaria la seva vitalitat. Va veure, doncs mira, vídeos a internet que deien que si et foties una pila pel cul, doncs tindries més energia. Com fotre quatre cafès? Els comentaris, òbviament, diuen Anuel doble A.
3: Veus?
2: Cuando le dijeron ponte las pilas, se lo tomó literal.
3: Oh, ponte las pilas, que bo.
2: I la gent demanant, però funciona o no funciona?
3: Que tengo yo un par aquí.
1: Flash Matí, de 6 a 11, amb

Aquest és el Degenere del Mike Towers i del productor Benny Blanco. Són les 6 i 48 minuts ara mateix d'aquest dimecres 3 de juny del 26. El passat divendres el Mike Towers va publicar una nova

col·laborat amb la Liga, per fer un projecte connectant la música i el futbol, El lloro. Mike Towers i la Liga, per permetre als aficionats reviure doncs, la seva temporada futbolística amb dades, estadístiques i moments destacats, Tot plegat amb aquesta cançó. Una a la mà. Mike Towers.

0: Serà cap de cartell del Mediterrània, el macrofestival que té lloc com cada estiu a Roses, en concret l'1 d'agost, el dissabte 1 d'agost. I Mike Towers és un dels caps de cartell de l'escenari Vívera, l'escenari principal. I comptarà també a aquest escenari amb altres artistes de la talla de J.C. Reyes, Luar la L i altres DJs també per fer una miqueta l'escalfament, com el Mont DJ, el Boom Boom o els de Flash FM, Sergi Domènech, i us parla Héctor Ortega. Com et quedes, eh? Com et quedes? Si voleu més info, el que heu de fer és buscar Mediterrània Festival, el seu perfil a Instagram, per exemple. Allà teniu tota la info, els packs, descompte, com aconseguir entradetes, el cartell, el complet. I tot plegat, doncs, tindrà lloc l'1 d'agost a Roses. I Flash FM també n'és l'emissora oficial. Que ho sapigueu!
1: L'única alarma que sona a festa. Matí.
0: Va, deixem el Mike Towers descansar i fem sonar, en aquest cas, el Cano, en aquest cas col·laborant amb Justin Quiles, amb una cançó que escoltareu tot aquest estiu. Estic supersegur d'això. Sona Olvidarnos de Todo.

Hasta que se seque el malecón, es aquesta, que es un himne del Checo Forever, eh? Aquesta la cantaven, eh? Que t'he pillat, eh? T'he enxampat allà a la carretera, camí de la feina, hasta que se seque el malecón. Som al Flash Matí, ja ho sabeu, el despertador més potent de Catalunya i Andorra, i tenim el que necessiteu, que és música, i sobretot el que no volem pas, que és xapes. Això sí que no, eh? Camí de les 7 del matí d'aquest dimecres, ja per fi estem a 3 de juny, no sé per què dic per fi, tenim tot el mes de juny per endavant, però ja estem immersos en aquest estiu, i avui sembla que ha afluixat una miqueta aquesta calor, cosa que jo crec que és d'agrair, eh? Amb aquesta ens plantem a les 7 amb el Golden K-Pop Demon Hunters. Molt bon dia a tothom!

0: vas al teu ritme. I Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Maxi Flash, Flash, Brandi Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, són les 7. El Partit Socialista admet que va pagar a l'exmilitant Leire Díez 30.000 euros més del que havia dit inicialment. Eleva l'import dels 15.000 als 45.000 euros i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017. El partit ho ha explicat en una resposta al jutjat de Madrid que acusa a Díez de suborn i de tràfic d'influències. En una nota de premsa, el partit també ha puntualitzat que la nova informació aportada no constava fins ara a les bases de dades del Partit Socialista Federal i n'ha tingut constància després. D'altra banda, el Ministeri de Treball ha recomanat el teletreball durant la visita del Papa per les restriccions de mobilitat. Aquesta mesura busca garantir la seguretat dels treballadors i reduir desplaçaments innecessaris, donat que diverses administracions limitaran la mobilitat durant la visita del Papa a Barcelona, Madrid i les Canàries. I almenys 20 persones han mort i prop d'un centenar han resultat ferides en una nova onada d'atacs russos contra diverses ciutats d'Ucraïna. Les autoritats ucraïneses asseguren que es tracta d'un dels bombardejos més intensos de les últimes setmanes després que Moscou hagués advertit d'una resposta contundent contra objectius a Kiev. Els esports. Cop d'efecte del Barça de bàsquet després de la derrota contra el València. Els blaugranes han guanyat 69-91 l'UQ amb Múrcia als quarts de final de la Lliga ACB i ara estan a només una victòria de les semifinals. I mentrestant, en futbol s'ha fet oficial l'equip de Mitchell, que finalment canviarà Girona per Amsterdam, on entrenarà l'Ajax, un equip històric del futbol europeu.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
5: La que manda.

0: una d'aquestes noves cançons del Quevedo, des de l'àlbum El Baifo, i amb la nova línia, la dels besitos nada más. Yo quiero que me des un besito nada más. 7 i 5 minuts. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Què passa, com estem?
1: Bé, bé, bé. De dimecres, a la meitat de la setmana. Fa el que es pot.
0: Exacte, se fa el que se pot, sempre. Aquí estem a l'altra banda fins les 11 del matí, com és habitual en aquest programa Flash Matí, el despertador de Flash FM. Tenim molta música, moltes cançons molt xules,
1: eh? I tant, sempre.
0: Estic veient els tallets, el Bad Bunny, a Bizarrap, a Omar Montes, a ABL... Bueno, un show tremendo, eh?
1: Mare de Déu, el que es ve.
0: I, evidentment, amb noticietes de rigor. Gemma!
1: Parlarem d'un tio de Croàcia que aguanta molta estona sense respirar. De fet, ha batut el rècord Guinness. Ja sabeu que aquí ens encanten els rècord Guinness,
0: eh? És curiós, sí, tot plegat.
1: Sí, perquè ha estat 29 minuts i 3 segons sota l'aigua sense respirar.
0: 29 minuts?
1: Penseu-ho bé, eh? 29 minuts és mitja hora.
0: Vols dir que no ha fet trampa? Estàs segura d'això?
1: No, no ha fet trampes perquè ho ha fet davant de més de 100 espectadors i molts jutges oficials del Guinness World Record, d'acord? Ho ha fet a 3 metres de profunditat a Croàcia. I res, diu que a partir dels 20 minuts tot és mental.
0: Bueno, mental.
1: I que a partir dels 20 minuts el teu cos comença com a contracturar-se, com a tenir, saps, espasmes.
0: Escolta, no és mental. El que passa és que la mort ve i tu li dius, no, espera't un moment.
1: Llavors és mental.
0: Però és mental.
1: És totalment mental.
0: Estàs literalment a evitar palmar-la, perquè és impossible aguantar tanta estona sota l'aigua.
1: No, de fet, és que a mitja hora no ho havia aguantat mai. No sé, jo crec que el que fas de petit típic que t'amagues sota la banyera...
0: Collons, però ja és una estona i ja està.
1: Jo aguanto 33.
0: Segons.
1: Exacte.
0: Clar, no minuts, és que el tema és aquest.
1: Hi ha gent que diu, mi esposa sí que batió récord y estuvo 35 minutos sin hablar. M'aixiro lo de tu.
0: Això que és un comentari dels que es fan els graciosos.
1: Clar, totalment. Podria haver sido más, pero la sacaron cuando vieron que no salía nunca. Clar, és que... Bueno, és que jo he vist molts concursos d'aquests d'apnea.
0: Sí.
1: Molta gent la palma, òbviament, és superperillós.
0: Normal.
1: Però és que sí que els donen com contraccions estranyes perquè el cos és com que està a punt de tenir, no sé si un atac epilèptic, de morir, el que sigui.
0: Que el cos està més a l'altre barri que en aquest món.
1: Què ha de passar pel teu cap per dir, vinga, va, vull ser professional de no respirar?
0: Bueno, voler batre un rècord Guinness és egocentrisme.
1: Fes un rècord Guinness de saltar amb una cama, el que sigui.
0: Jo el rècord Guinness és quan algú es tira un pet i també m'he d'aguantar la respiració, però acostuma a marxar abans, eh?
1: Tu no et passa que quan passes al costat d'algú i fa un esternut intentes aguantar la respiració i respirar quan ja ha passat aquella persona?
0: Sí, i per què ho fem, això?
1: Per no agafar els virus, perquè jo allà ja m'ofego, estic 3 segons sense respirar i faig...
0: Per no contagiar-te, fora, fora virus, fora virus.
1: Que era l'única que ho feia.
0: Tu, com va quedar el tema de l'antivirus aquest? Ja no se sap res, no?
1: No sé, deu estar... Cada creuer té un virus diferent, la veritat.
0: Mare meva. Va, més música. Això ja sabeu que no s'atura fins les 11 del matí.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
0: Coti per Coti. Bon dia.
1: Bon dia. No puc evitar.

0: uns quants mesos, aquest jamaican. Bam, bam, som al Flash Matí, molt bon dia. El ritme continua, ara mateix són les 7 i 13 minuts. Bon moment per fer un bailoteo, baile inolvidable.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 2, 36, 38, 40, 46 i els sols el 7 i el 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flaix FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
4: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa-hi, no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flaix FM.
5: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... on érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat. Canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
8: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Sonar ja és aquí, ple de novetats. Amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà el poble espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flaix FM. Emissora oficial.
14: Andorra. Flaix FM. 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
14: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
18: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
14: Flaix FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

de Flash FM. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Es diu Casanova Remix, és el so del Soul King amb Lola Índigo i RVFV. Casanova, bon dia, vinga. Com esteu? Què tal? Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bé, Héctor Ortega. I tu, què tal?
0: Bon 7 i 26 dia. Minuts. Alloro perquè avui també busquem persones que vulguin guanyar entrades per veure Bad Bunny.
1: Ole!
0: Home, jo crec que ja toca que participeu perquè Flash FM us porta a veure a Bad Bunny el dia 1 de juliol a Marsella. Si no veu tenir entrada per Barcelona, que és molt normal. Si Madrid tampoc tenia entrades disponibles quan ho veu intentar, doncs ara podeu aconseguir una entrada doble gràcies a Flash FM per anar a França. 1 de juliol, Marsella, amb vols d'anada i tornada des de Barcelona i allotjament pagat gràcies a aquesta ràdio.
1: Mare de Déu, quin regalàs, Van buscades,
0: Home, i tant que van buscades. El que heu de fer és enviar missatges al 628-06-0513 al llarg del dia i especialment a l'Interactua perquè el Sergi Domènech serà l'encarregat divendres d'anunciar el nom de la persona guanyadora. Superguai, Si te quieres divertir, missatget al 628-06-0513 aquesta tarda, per exemple, o demà i divendres, demanant cançons a l'Interactua. Cada dia en Domènech treu un finalista i divendres algú s'anirà directament a Marsella.
1: Que guapo! Muchas novias, muchas guau.
0: De moment, el dia està començant. Si Luciano, ja sabeu, cançó rere cançó, el flash matí d'aquest 3 de juny. 3 de juny, ja,
1: Poc a poc, i bona lletra.
0: Dimecres en marxa amb Daddy Yankee i la Music Sessions número 0 de Bizarrap.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, us parla... Gran Valira Resorts donarà aquest dissabte el tret de sortida a la temporada d'estiu amb l'obertura del mirador solar de Tristaina a Ordino Arcalis. La resta d'instal·lacions a la resta de dominis començaran l'activitat a partir del 20 de juny. L'oferta incorpora novetats vinculades a la bicicleta i també al públic familiar, com noves pistes de BTT a Palarinsal, l'ampliació de la xarxa de e-bike, el laberint a Soldeu, el Big Jump Park al Tarter, i també destacar que el Funicam obrirà el dia 11 de juliol i estrenarà també una escultura de l'ossa d'en Camp a la seva part més alta. I les visites als serveis d'urgències al país es van reduir durant el 2025, segons la memòria anual del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària. En total es van registrar 42.000 atencions, una xifra inferior a la de l'any 24. El document també recull que durant l'últim exercici es van comptabilitzar 6.087 ingressos hospitalaris. Parlem del projecte residencial de l'ossa, en Camp, que ha iniciat oficialment la seva construcció a la parròquia, amb la col·locació de la primera pedra ahir. La previsió és que el centre entri en funcionament l'any 2028 i incorpori 120 noves places residencials a la parròquia. Més de la meitat de les places estaran concertades amb el govern, mentre que la resta es destinaran prioritàriament als residents en Camp gràcies a l'acord entre el Comú i Morabanc. L'equipament també inclourà un centre de dia amb capacitat per a 30 usuaris. Parlem del Tribunal Superior, que ha anul·lat la sentència dictada en el cas d'una suposada violació a Xirivall després d'acceptar el recurs d'apel·lació presentat contra la resolució de la primera instància. La decisió obliga a repetir el judici, ja que l'alt tribunal considera necessari que la víctima declari directament davant del tribunal durant la nova vista oral. Destacar que Càritas Andorrana va atendre menys famílies durant el 2025 que no pas l'any 24, tot i que les situacions abordades van ser de més complexitat. L'entitat destaca que moltes de les intervencions van ser puntuals, però que van requerir una actuació intensa per evitar casos d'exclusió social. La memòria anual assenyala les dificultats econòmiques, els problemes de salut i l'accés a l'habitatge com els principals factors de vulnerabilitat detectats. I Andorra Telecom ha informat que des del passat mes de juny del 2025 han distribuït 1.503 routers nous directament a domicilis dels seus clients. Segons la companyia, el 80% de les instal·lacions s'han completat amb èxit en el primer intent.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: recordes bloquejat, amb la Ina. Això es diu Sunny Zap. El 2010 ho petava fort, aquesta artista, i encara quan sona ens posa de nou la pell de gallina, Així comencem el dia nosaltres, amb el sol també ja ben amunt, perquè aquesta hora del matí ja és moment que estigueu espavilats i espavilades. I si no, aquí teniu aquest programa.
1: Flaix Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Fot-li canya, va.

0: Aquest és el BL. I això es diu No tiene sentido, eh? Cap ni un. Dos quarts i mig de vuit ara mateix d'aquest dimecres. No tiene sentido. Gemma Manzanero, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Héctor Ortega.
0: Despertant Catalunya i Andorra a cop de ritme. Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Bé, hola. Estem tots aquí. Anem a repassar el temps de cara aquest dimecres.
2: Doncs mira, avui de moment serà un matí força tranquil a bona part de Catalunya. Bastant sol, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona. I aquesta tarda, doncs, tornarem a tenir alguns núvols, sobretot a les comarques de Girona i punts del Pirineu. Això sí, avui sense precipitacions. Per què? Perquè ens les guardem totes per demà.
0: Demà.
2: Ens espera una meravellosa tarda acompanyada de ruixats i tempestes molt intenses. Ai. A bona part de les comarques de Barcelona, Girona i Pirineu. Per
0: molt
2: tant, demà dia paraigües i avui dia de platja.
0: I ha refrescat una miqueta, no? També.
2: Ha refrescat una mica aquesta nit. Han baixat les temperatures mínimes entre 2 i 6 graus, depenent del lloc. A l'Empordà no han baixat tant, però sí, s'ha notat bastant. Jo he vingut amb moto a treballar avui a les 5:40 del matí i m'he glaçat.
0: Home, tampoc és com per glaçar-te, no?
2: Bueno, 50 per hora, amb màniga curta.
1: Ui, 50 per hora.
0: Tu, que et saltarà un radar, que Barcelona està plagada de radars de 30, tio.
2: Ja, però és de 50 al carrer.
0: Ui, al Jan li arribarà una multa d'estranquisi.
2: Una recepta.
0: No te l'espera d'aquesta, xaval.
2: Parlant de temperatures baixes, Héctor, deixa'm que et digui quina és la temperatura actual del pont de Suert.
0: Sí, per favor.
2: 5,6 graus.
0: Ara mateix el pont de Suert, eh?
2: Sí. A Barcelona, en canvi, tenim 19 graus, a Castellnou de Bages, 13, i a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, uns 14 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies fins ara, eh?
2: Vinga, fins ara, cuideu-vos.
0: Per cert, amb el carnet jove, tu encara el pots aconseguir, no, Jan? O ja el tens?
2: No, no el tinc jo.
0: No el tens?
2: No el tinc.
0: Vaja. Per favor, t'estàs perdent un munt d'avantatges i promocions, tio. Per exemple, al Festival Clotilde, on pots escoltar els principals artistes emergents, tens sorteig d'entrades al web del carnet jove amb algunes destinades a meet and greet.
1: En un altre àmbit, a les botigues de productes cosmètics Body Shop, disposes d'un 15% de descompte tant a la botiga física com en línia.
0: Si no el coneixes, Natulim és un detergent ecològic. Natulim. Ultraconcentrat i hipoal·lèrgic. Tens el 50% de descompte vàlid per detergent de 40 rentades.
1: I si t'agrada el cinema, tens l'oportunitat única de formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema de Sitges.
0: Olé.
1: Des de fa més de 20 anys, el carnet jove dona aquesta oportunitat als titulars del carnet. Presenta candidatura fins al 2 de juliol. Només hi ha 5 places, eh?
0: 2 de juliol. És que tot això ja n'és per tu, eh?
2: Sí, no, jo ja he fet la llista.
0: Per tant, fes-te-la en format digital, carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine, i baixa't l'aplicació Carnet Jove Cat per tenir els descomptes també al telèfon, eh?
1: Uau!
0: Al mòbil. Sona el Bobe, Omar Montes. El Flash Matí, el Conjuntito. Bon dia!

0: diu Coco, la nova cançó de l'Omar Curs des de Puerto Rico, una que escoltareu tot l'estiu, us fareu un far del Coco, ja veuràs tu, eh? També, evidentment, sonarà i molt aquí a Flash FM. Ara mateix, 3 quarts i un minut de 8 d'aquest dimecres 3 de juny del 26. Suposo que molts de vosaltres estareu estudiant per la CL ja a ultimíssima hora, a una setmana exacta dels exàmens.
1: Vinga, va, que això ja està fet, eh?
0: Les Pau estan aquí, tinguem la festa en pau, eh?
1: Sisplau, sisplau, estudieu molt, que anirà superbé, va, segur. I hem de dir que potser si escolteu Flash FM encara teniu més possibilitats d'aprovar.
0: Per què?
1: Perquè, mira, la Pau de Galícia 2026 aquest any ha sorprès, incloent aquesta que estem escoltant, a la Rosalia.
0: Sí, eh?
1: Com a protagonista de l'examen de llengua castellana i literatura.
0: Que guapo, no?
1: D'acord? Els estudiants han hagut de comentar un article d'opinió sobre el seu àlbum Lux i el Lux Tour, que abordava temes com el buit existencial, l'espiritualitat, la recerca del sentit... Ja sabem que és molt així, no, el seu disc?
0: Sí.
1: Tot i resultar atractiu, el text es considerava bastant complex.
0: Xungo, no?
1: És xungo, eh?
0: Ja.
1: Més de reflexió que de memorització. Però, bueno, aquesta lecció, doncs, trenca amb la tradició de textos més clàssics. Hem de dir que m'estranya que no l'hagin posat algú de Bad Bunny, perquè està a tot arreu, aquest senyor.
0: Oh, però, escolta, potser aquí a Catalunya les Pau sí que tenen a Bad Bunny, seria xulo,
1: Doncs és molt possible, però, bueno, escolta, a mi m'hagués agradat que en el seu moment ho haguessin fet, també, perquè és una manera diferent de fer exàmens. És com que ve més de gust, no?, si algú t'atrau així.
0: Això, sens dubte. Bueno, vosaltres estudieu, en tot cas, també els textos clàssics, el típic de tota la vida. Ara no em ve al cap, perquè ja fa molts anys això. No me'n recordo de res.
1: Què estaves pensant, algun text de la CL?
0: Estava pensant en la CL, però no me'n recordo jo ja.
1: Queda massa lluny, això.
0: Vosaltres estudieu, sobretot, important, aproveu.
1: Sí.
0: I ja ens explicareu què tal.
1: Sí, per favor, perquè ens heu de pagar les nostres pensions.
0: Clar, ja revisarem una miqueta la nota, si fa falta, ja trucarem a l'Uni que faci falta perquè us aprovin, si de cas.
1: No us preocupeu.
0: Però poseu per la vostra part una miqueta també, per favor.
1: Sisplau, estudieu molt, força.
0: Va, Young Sister Kremlin, som al Flash Matí i no podia faltar en aquest dimecres 3 de juny el culo. Som-hi!
1: Bon dia!

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
2: Només pel fet de comprar el cupó diari?
1: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Mira que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi, on sigui.
7: Consulta en les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: 3 dies.

0: buit.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
7: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
8: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
9: Flash Running!
8: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
9: Flash Running!
8: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
10: Amb Miquel González.
11: Som This is Flash FM.
12: Flash.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El Partit Socialista admet que va pagar l'exmilitant Leire Díez 30.000 euros més del que havia dit inicialment. Eleva l'import dels 15.000 als 45.000 euros i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017. El partit ho ha explicat en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències. D'altra banda, el Ministeri de Treball ha recomanat el teletreball durant la visita del Papa per les restriccions de mobilitat. Aquesta mesura busca garantir la seguretat dels treballadors i reduir desplaçaments innecessaris, donat que diverses administracions limitaran la mobilitat durant la visita del Papa a Barcelona, Madrid i les Canàries. I aquest dimarts a la nit hi ha hagut nous aldarulls al barri de Cerdanyola de Mataró. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions i múltiples identificacions en uns disturbis que arriben hores després que al matí desnonessin una família amb 4 fills i detinguessin 3 menors. La reacció dels veïns a l'actuació policial ha estat protestar als carrers cremant contenidors i destrossant mobiliari urbà. Els esports. Cop d'efecte del Barça de bàsquet després de la derrota contra el València. Els blaugranes han guanyat 69-91 l'UQ amb Múrcia als quarts de final de la Lliga ACB i ara estan a només una victòria de les semifinals. I mentrestant, en futbol s'ha fet oficial l'equip de Mitchell, que finalment canviarà Girona per Amsterdam, on entrenarà per 2 temporades l'Ajax, un equip històric del futbol europeu.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: amb aquesta cançó com a número 1 de Flash FM i qui sap si hi haurà alguna setmana més, ho sabrem dissabte. De moment podeu votar per aquesta cançó o per la que més us moli del calibre 45 a flashfm.cat. Aïssa, RVFV, Kremli, muchacha. Gemma de Güell, com estàs?
1: Molt bé, Tortega, i tu què tal?
0: Molt bé, tu, 8 i 5 minuts, nova hora en marxa del Flash Matí, per la mañana café, por la tarde ron, por la mañana samarreta, també, ja pas.
1: Ens encanta regalar-la.
0: Exacte, i ara és el moment, ara podeu trucar en directe, vinga.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Així us podem conèixer una miqueta, xerrem en antena, sí. Ens expliqueu d'on truqueu, què feu, de què treballeu.
1: Exacte, fem un jajas.
0: I us emporteu una samarreta i, de pas, també packs de Mr. Brownie.
1: Oh, per esmorzar, tu.
0: Sí, sí, estem fent el pack sencer aquesta setmana, eh?
1: Vinga.
0: Samarreta i Mr. Brownie per vosaltres per esmorzar. Hola, què tal?
3: Hola.
1: Hola.
0: Com et dius?
3: Hola, Jessica.
0: Jessica, des d'on truques tu?
3: Pues de Lleida.
0: Jessica de Lleida. Un fort aplaudiment per la Jessica. Bravo, Jessica, t'emportes la samarreta del Flash Matí i un pack de Mr. Brownie.
1: Toma
0: què
1: ja.
0: Sembla, Jessica?
3: Que guai.
0: Ai, sí, no? Bueno, escolta, Jessica de Lleida, tu què tal? A què et dediques? Què fas desperta a les 8 del matí?
3: Pues mira, m'agradaria estar dormint, però soc treballadora social i he d'anar a treballar.
1: Ai, home, clar, quin remei.
0: Crec que compartim una miqueta la sensació, de voler estar dormint, però no si sí. Pot, no es pot.
1: Amb tothom.
0: No es pot. Ja, ja. Jessica, però ens fa molta il·lu, doncs, haver-te regalat aquesta samarreta i formar part del teu matí d'avui,
3: Gràcies.
1: A tu.
0: A tu. No pensis, vale?
3: Vale.
0: Adéu.
1: Un petonàs.
3: Adéu.
0: Sona Quevedo, nova hora en marxa, ni borratxo.

Maceo, Feel This Moment, Speedball amb Cristina Aguilera. El Flash Matí de Flash FM d'aquest dimecres 3 de juny del 2026. Més música, més ritme. Ara amb el JC Reyes. Loquita, un quart de nou, això continua, va.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
3: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
4: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
7: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot. Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
10: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
1: ostres,
0: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
1: No.
0: I a més, es posa a diluviar.
1: No t'ho creus.
0: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
3: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs a les dades destaquem trànsit dens a la carretera General 1 avinguda Salou en amb dos sentits de la marxa. I això és tot el moment des del Centre Nacional del Trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
10: Ah, no? I com us ho heu fet?
9: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
10: Ui, sí! No sento res.
11: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
3: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
12: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11, a Flash FM.

0: És la proposta del Jay Wheeler en solitari. Sonarà i molt aquest estiu, segur, aquest de Lejitos. Som al Flash Matí. Molt bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, penya? Benvinguts, benvingudes. Si ara connecteu amb aquest programa. 8 i 24 minuts. Ara mateix d'aquest dimecres 3 de juny. El lloro amb aquest titular, perquè és tremendo, eh?
1: Doncs sí, anem a parlar del senyor Ansu Fati.
0: Ansu Fati.
1: De l'Ansu, del jugador de futbol, d'acord? Que està a punt de fitxar pel Mònaco de manera definitiva, tot i que encara està així amb el club francès i el Barça, eh?
0: D'acord.
1: Però no parlarem de temes futbolístics, sinó que ell, paral·lelament al futbol, ha anunciat el seu debut amb el seu primer single.
0: Per favor.
1: Sea como sea. Ara vol ser cantant.
0: Sea como sea és el títol de la nova cançó d'Ansu Fati.
1: Exacte, no la podem escoltar perquè encara no s'ha publicat.
0: Ui.
1: Es publicarà el 19 de juny, però tenim moltes ganes. Jo crec que serà una miqueta de rap, trap, urbà. No tinc ni idea, eh? Però
0: no sé.
1: Ho veurem. També ha estat influït pel Paul Pogba, d'acord? Que ha desenvolupat aquesta també nova faceta artística i vol compaginar-ho amb el futbol.
0: Amb el futbol.
1: I ja està.
0: Podríem considerar-ho intrusisme laboral, no, de nou, o no?
1: Bueno, escolta, no, perquè tu pots tenir
0: com
1: les teves...
0: Com que no?
1: Pots tenir les teves aficions i cantar també, no?
0: Sí, ja, bueno, però si aquest no fos ell, potser no aconseguiria res. Però com tens tot el teu entorn i els teus contactes i el teu univers de famoseo,
1: aviam,
0: doncs aconsegueixes el que vols.
1: Tampoc crec que aconsegueixi gaire cosa. Tu te'n recordes del Sergio Ramos?
0: Home, clar que me'n recordo del Sergio Ramos. Espero que te vaya bien.
1: Espero que te vaya bien.
0: Aquesta la tenia entrada aquí, però ja no la
1: tinc. Home, si la tenies, la posaves tots els dies.
0: Ja.
1: Que deia, espero que te vaya bien.
0: Espero que te vaya bien, sí.
1: Bueno, en fi, veurem el 19 de juny, tranquils i tranquil·les, que us posarem un tros de la cançó de l'Ansu Fati.
0: Home, i tant.
1: I veurem com li va la seva trajectòria artística. Potser li va millor que el futbol.
0: Em penso que el Ronaldinho també havia fet alguna cosa.
1: El Ronaldinho?
0: Jo crec que el Ronaldinho, ara ho hauria
1: de... No, ha fet anuncis de televisió, balla, però cantar.
0: No, que sí, espera, deixa'm que ho busqui, jo crec que sí, eh?
1: Vale, busca-ho, jo diria que no, perquè... Bueno, escolta, era un tio molt eixerit, el Ronaldinho. A mi m'agradava molt, era molt bo el futbol, no crec que li fes falta cantar, però sí que com que és així molt sambero, de Janeiro... Doncs
0: hòstia, no seria aquest, però et prometo...
1: Ah, clar que no.
0: Et prometo que sí.
1: El Ronaldinho no, tio.
0: Bueno, Ronaldinho Gaucho té un perfil a Spotify, artista verificat, eh?
1: Però té alguna cançó seva? No.
0: Sí, hi ha moltes cançons, però deu ser... Bé, jo què sé, és igual. En tot cas, Ansu Fati, que és el protagonista, sabrem alguna cosa d'ell, no, properament?
1: I tant, el 19 de juny posarem la cançó.
0: Meravellós. De moment anem a quedar-nos amb el Rusowski.
1: Sí.
0: També deixa el córrer, eh? Malibú, vinga, va.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Gran Valira Resorts donarà aquest dissabte el tret de sortida a la temporada d'estiu amb l'obertura del mirador solar de Tristaina a Ordino Arcalis. La resta d'instal·lacions a la resta de dominis començaran l'activitat a partir del 20 de juny. L'oferta incorpora novetats vinculades a la bicicleta i també al públic familiar, com noves pistes de BTT a Palarinsal, l'ampliació de la xarxa de e-bike, el laberint a Soldeu, el Big Jump Park al Tarter, i també destacar que el Funicam obrirà el dia 11 de juliol i estrenarà també una escultura de l'ossa d'en Camp a la seva part més alta. I les visites als serveis d'urgències al país es van reduir durant el 2025, segons la memòria anual del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària. En total es van registrar 42.000 atencions, una xifra inferior a la de l'any 24. El document també recull que durant l'últim exercici es van comptabilitzar 6.087 ingressos hospitalaris. Parlem del projecte residencial de l'ossa, en Camp, que ha iniciat oficialment la seva construcció a la parròquia, amb la col·locació de la primera pedra ahir. La previsió és que el centre entri en funcionament l'any 2028 i incorpori 120 noves places residencials a la parròquia. Més de la meitat de les places estaran concertades amb el govern, mentre que la resta es destinaran prioritàriament als residents en Camp gràcies a l'acord entre el Comú i Morabanc. L'equipament també inclourà un centre de dia amb capacitat per a 30 usuaris. Parlem del Tribunal Superior, que ha anul·lat la sentència dictada en el cas d'una suposada violació a Xirivall després d'acceptar el recurs d'apel·lació presentat contra la resolució de la primera instància. La decisió obliga a repetir el judici, ja que l'alt tribunal considera necessari que la víctima declari directament davant del tribunal durant la nova vista oral. Destacar que Càritas Andorrana va atendre menys famílies durant el 2025 que no pas l'any 24, tot i que les situacions abordades van ser de més complexitat. L'entitat destaca que moltes de les intervencions van ser puntuals, però que van requerir una actuació intensa per evitar casos d'exclusió social. La memòria anual assenyala les dificultats econòmiques, els problemes de salut i l'accés a l'habitatge com els principals factors de vulnerabilitat detectats. I Andorra Telecom ha informat que des del passat mes de juny del 2025 han distribuït 1.503 routers nous directament a domicilis dels seus clients. Segons la companyia, el 80% de les instal·lacions s'han completat amb èxit en el primer intent.

Montbuit. Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM. Deixa't despertar per l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El Flash Matí.

0: Es diu El Efecto. Una de les col·laboracions més històriques del reggaeton, eh? Rau Alejandro amb el Chencho Corleone. L'any 2019 sortia aquesta cançó i avui la tornem a fer sonar a Flash FM.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matins.
0: Els matins són vostres, aquells i aquelles que ja esteu en marxa i ho feu amb aquest programa. Moltes gràcies per ser-hi. Ara mateix passen 5 minuts de 9:15.

0: esta noche. És John Summit, el productor que s'ha acompanyat d'una de les veus més rellevants del so urbà, com és el Fates, en aquesta proposta Chica 305. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: 8 i 39 minuts, pràcticament d'aquest dimecres 3 de juny. Moment ideal per recordar-vos els més veterans, que aquest dissabte tenim Tardeo 90s al Bling Bling de Barcelona.
1: Ai,
0: per recordar una de les festes més mítiques de les tardes i nits de Barcelona de fa uns quants anys. El Jimmy's, si sortíeu llavors allà, en aquella discoteca, podeu fer un Remember Tontorrón aquest dissabte.
1: Ve molt de gust, eh?
0: Més de 30 anys, si voleu anar, perquè clar, si no, no seríeu veterans.
1: No, vale? No, clar, clar.
0: A partir de les 6:30 de la tarda i allà doncs estarà punxant també, entre molts altres, el Sergi Domènech, d'acord?
1: Fantàstic, allà estarem.
0: Jimmy's, Tardeo 90s, ubicat al Bling Bling, Barcelona, aquest dissabte, Tardeo Remember, pels bons de veritat. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal, bon dia, família, com esteu?
1: Hola.
0: Bon dia, Jan, com es presenta aquest dimecres? Aviam.
2: Doncs mira, de moment avui dia bastant tranquil, bastant sol a les comarques de Lleida i Tarragona, també de Barcelona, i a la tarda sumarem alguns núvols, poca cosa, sobretot a les comarques de Girona i punts al Pirineu. Núvols que no deixaran ruixats avui, sinó demà. Demà serà un dia força tempestuós a bona part de Catalunya, especialment a la tarda. Per tant, avui, dia chill.
0: Dia chill. Aprofitem-ho, per tant. Escolta, i les tant. Temperatures ara mateix, per exemple, quines són?
2: Ara mateix a Dosrius, al Maresme, tenim 14 graus, a Sant Martí, Sarroca, l'Alt Penedès, 17 graus, a les Cases del Canà, 21 graus, i a Vielha, 9 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
0: Va, que tenim molta música, hem de parlar de Bad Bunny. Recordeu que estem sortejant entrades a Flash FM per un dels seus propers concerts. Si encara no us heu enterat de què va el tema, ara ho comentem. Abans de sonar, Cano. Tan guapo.

0: És el Quevedo i és també l'Elvis Crespo amb La Graciosa. Vale. Som al Flash Matí, molt bon dia, Gemma. Ui.
1: Molt bon dia,
0: Héctor
1: Ortega.
2: Epa. En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Jean Ponsa.
3: Què tal, gracioso? Gracioso.
0: Ja, què? Ens hem deixat la frase del dia, tio, ets un despistat,
3: molt...
0: eh?
3: Això és culpa teva, home.
0: Quina és la frase del dia d'avui, Jean?
3: És bona, és bona. Encara que sacsegis amb totes les teves forces el rellotge de sorra, cada gra de sorra caurà al seu temps.
1: Sorra,
3: tot
1: tu?
3: Arriba.
1: Sorra, tu?
3: Com?
0: Tot arriba és tot la conclusió arriba. O sí. Sorra, tu és la conclusió?
3: No, tot arriba. Que encara que sacsegis el rellotge de sorra, no avança més ràpid el temps, per tant, paciència.
0: Ah, d'acord, d'acord. D'acord, d'acord.
3: Gràcies.
0: Gràcies, Jean, ara sí, eh? Ja, ja pots marxar tranquil amb la feina feta. Saps què arriba també, Jean, o no?
3: Bad Bunny, no?
0: Bad Bunny, correcte. Les entrades per Bad Bunny, que a Flash FM n'estem sortejant un parell perquè l'aneu a veure a Marsella. Hola, l'ala baguets. A França, eh? Perquè, clar, si no vas tenir entrades per Barcelona ni tampoc per Madrid, per proximitat, potser el que et queda més a prop és Marsella, no?
1: Segurament,
0: potser sí. 1 de juliol, regalem entrades més vols d'anada i tornada des de Barcelona i l'allotjament gratis gràcies a Flash FM. I per participar heu d'estar atents i atentes a l'Interactua cada tarda, perquè el Domènec cada dia agafa un finalista i divendres, entre tots aquells i aquelles que heu participat, sortejarà aquest tros de premi. Què et sembla, Jean?
3: Em sembla increïble, la veritat.
0: Sí, eh?
3: Prema. No, estàs super sol·licitades les entrades. Participeu
0: ara,
3: ja de ja.
0: Ara, ara, així m'agrada. Aquesta tarda, peticions a saco a l'Interactua amb el Domènec. El Bad Bunny, que també està envoltat una miqueta de polèmica per La Casita.
1: La Casita, sí, sí, perquè ha estat creada com un homenatge a la cultura i arrels porto-riquenyes, però s'ha convertit en una gran polèmica. Per què? Doncs perquè només hi puja a gent elitista, ple de famosos, influencers, noies guapes. De fet, hi havia un tio que era com el ojeador, ¿vale?
0: Ojeador.
1: Que anava pels concerts caminant i totes les noies, quan passava pel costat, es posaven guapes perquè aquell noi era qui decidia tu sí, tu no, tu sí, tu no, tu puges a La Caseta, tu no. Vale?
0: Vaja, què n'opines, Jean?
3: Busca tu a La Casita una noia que no sigui noia estereotip, no? Busca-la.
1: No la...
3: Que no la trobaràs,
0: però clar, és la manera de parlar.
1: Saps aquí vist el de Stranger Things, el noiet aquell ballant allà super
0: a quin d'ells?
1: És que no sé com es diu.
0: Bueno, com és?
3: És un nen, no?
1: És el que surt de l'armari.
0: Ah, perfecte. Ara me'n recordo el nom, però sí, ja sabem qui és, si li van dedicar una escena sencera
1: però
0: o un
1: més,
0: capítol.
1: Exacte, però més mono ballant allà, però bueno, més hi ha famosos, sí.
0: En resum, atents i atents aquesta tarda de l'Interactua, si voleu guanyar entrades per Bad Bunny. Això continua, va.
4: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandits suelten la pistola. Esta noche lo veo.

0: Ja queda la història.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
4: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
5: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: 5, 6, 7, 8,
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
8: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
10: Jo tinc al cap tota l'estona això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
16: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
17: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
16: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
18: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
19: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
18: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Flash!
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Ovi on the Drums, al Flash Matí d'aquest dimecres. Avui és 3 de juny del 26. Molt bon dia.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. El Partit Socialista admet que va pagar l'exmilitant Leire Díez 30.000 euros perquè havia dit inicialment. Eleva l'import dels 15.000 als 45.000 euros i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017. El partit ho ha explicat en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències. D'altra banda, el Ministeri de Treball ha recomanat el teletreball durant la visita del Papa per les restriccions de mobilitat. Aquesta mesura busca garantir la seguretat dels treballadors i reduir desplaçaments innecessaris, donat que diverses administracions limitaran la mobilitat durant la visita del Papa a Barcelona, Madrid i les Canàries. I aquest dimarts a la nit hi ha hagut nous aldarulls al barri de Cerdanyola de Mataró. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions i múltiples identificacions en uns disturbis que arriben hores després que al matí desnonessin una família amb quatre fills i detinguessin tres menors. La reacció dels veïns a l'actuació policial ha estat protestar als carrers, cremant contenidors i destrossant mobiliari urbà. Els esports. Cop d'efecte del Barça de bàsquet després de la derrota contra el València. Els blaugranes han guanyat 69-91 Luka Murcia als quarts de final de la Lliga ACB i ara estan a només una victòria de les semifinals. I mentrestant en futbol s'ha fet oficial l'equip de Mitchell, que finalment canviarà Girona per Amsterdam, on entrenarà per dues temporades l'Ajax, un equip històric del futbol europeu.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
3: La que manda.

0: El nou àlbum del Quevedo, que es diu així, el Baifo. Quevedo i nueva línia, al Golpito.
1: Vale.
0: Bon dia a tothom, Gemma de Wey.
2: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què vol dir això de niño, tú me hiciste brujerías, me tienes pensando groserías, verbena en la noche, playita de día, para que tu novia se quede escocida?
2: No, no, no, això ho diuen les nueva línia, veritat?
0: Nueva línia, tia.
2: Ostres, una miqueta d'amor propi, no?
0: Hosti, quina lletra, tu, a vegades.
2: Mare de Déu, a vegades te la colen així.
0: Sí, sí, sí.
2: I no ens n'hem donat compte avui, eh?
0: I tu la cantes i tal, i un dia dius, que acabo de cantar, que tret per la boca, jo.
2: Se quede escocida.
0: Al Golpito, a més és el megacrack aquesta setmana a Flash FM, i així obrim aquesta nova hora del Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya i Andorra. S'apropa el Sónar, ho dic per si algú és d'aquí, un d'aquests fans absoluts d'aquest festival.
2: Sí.
0: Del 18 al 20 de juny torna Sónar, més gran, més intens, i estrenaran nova etapa a Fira Gran Via.
2: Vale.
0: Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte, un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 coberts.
2: Molt bé.
0: Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte David, Amelie Lenz i molts més artistes.
2: Déu-n'hi-do.
0: Tot plegat a Sónar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via i Flash FM. Aquest any també és l'emissora oficial.
3: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Nova hora en marxa, de ritme, amb Shakira, amb Rau Alejandro, amb Cano, amb Karol G.
2: Fantàstic.
0: O amb el Mike Towers, és ara el protagonista, La Falda. Bon dimecres!
2: Bon dia!

0: gràcies.
1: El Tio Dardos és el so de Romeo Santos i de Prince Royce. El flash matí d'aquest dimecres 3 de juny del 2026. Com esteu? Què tal? Com va? Paciència, alta la carretera, transport públic, allà on sigueu. Del ritme ens ocupem nosaltres, el flash matí. Sona la villa. Ai,

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flaix FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
3: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa-hi, no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flaix FM.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
6: Normal.
5: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
6: No pot ser.
5: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Hola.
12: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
2: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
1: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
2: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara destaquem trànsit dens a la carretera General 1 avinguda Salon amb dos sentits de la marxa i carretera General 4 entrada a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Flash FM Andorra, 93.8.
8: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta. Arriba.

0: Flash Urban.
1: Ei, ei!
0: I al cap de setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe.
1: Tot el poder del ritme es concentra en els programes
0: de Flash FM.

0: no ho pensis, atura-li i desperta, perquè si no després ja malament, malament.
1: No pensis gaire, aquestes hores.
0: No val la pena pensar.
1: No pot sortir re bo.
0: Raúl Alejandro, Bad Bunny sona Què passaria al Flash Matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom. Gemma, com estàs tu?
1: Estic perfectament, Héctor, gràcies per preguntar.
0: Veus, s'ha de ser educat en aquesta vida. Estem fent camí cap a 9:45 ara mateix del 3 de juny del 26 i sabeu que aquí a Flash FM el que més ens agrada és repartir música de la bona, Aquí comencem el dia temazo rere temazo. I fem viatges com el que ara mateix us proposem. Cap a Puerto Rico!
1: Som-hi!
0: De una, amb Clarent, el solitari, una de les seves darreres cançons s'anomena Love.

0: Mr. Brownie. Els brownies més saborosos que et donen good feeling a cada mossegada. Patrocinen aquest espai.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Gran Valira Resorts donarà aquest dissabte el tret de sortida a la temporada d'estiu amb l'obertura del mirador solar de Tristaina a Ordino Arcalis. La resta d'instal·lacions a la resta de dominis començaran l'activitat a partir del 20 de juny. L'oferta incorpora novetats vinculades a la bicicleta i també al públic familiar, com noves pistes de BTT a Palarinsal, l'ampliació de la xarxa de e-bike, el laberint a Soldeu, el Big Jump Park al Tarter, i també destacar que el Funicam obrirà el dia 11 de juliol i estrenarà també una escultura de l'ossa d'en Camp a la seva part més alta. I les visites als serveis d'urgències al país es van reduir durant el 2025, segons la memòria anual del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària. En total es van registrar 42.000 atencions, una xifra inferior a la de l'any 24. El document també recull que durant l'últim exercici es van comptabilitzar 6.087 ingressos hospitalaris. Parlem del projecte residencial de l'ossa, en Camp, que ha iniciat oficialment la seva construcció a la parròquia, amb la col·locació de la primera pedra ahir. La previsió és que el centre entri en funcionament l'any 2028 i incorpori 120 noves places residencials a la parròquia. Més de la meitat de les places estaran concertades amb el govern, mentre que la resta es destinaran prioritàriament als residents en Camp gràcies a l'acord entre el Comú i Morabanc. L'equipament també inclourà un centre de dia amb capacitat per a 30 usuaris. Parlem del Tribunal Superior, que ha anul·lat la sentència dictada en el cas d'una suposada violació a Xirivall després d'acceptar el recurs d'apel·lació presentat contra la resolució de la primera instància. La decisió obliga a repetir el judici, ja que l'alt tribunal considera necessari que la víctima declari directament davant del tribunal durant la nova vista oral. Destacar que Càritas Andorrana va atendre menys famílies durant el 2025 que no pas l'any 24, tot i que les situacions abordades van ser de més complexitat. L'entitat destaca que moltes de les intervencions van ser puntuals, però que van requerir una actuació intensa per evitar casos d'exclusió social. La memòria anual assenyala les dificultats econòmiques, els problemes de salut i l'accés a l'habitatge com els principals factors de vulnerabilitat detectats. I Andorra Telecom ha informat que des del passat mes de juny del 2025 han distribuït 1.503 routers nous directament a domicilis dels seus clients. Segons la companyia, el 80% de les instal·lacions s'han completat amb èxit en el primer intent.
2: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Aquesta és una cançó del 2012, Scream and Shout. La de Will.i.am i Britney Spears. Passen 6 minuts ara mateix de 9:45. Bon dia, eh? Ole.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Dimecres en marxa, 3 de juny del 26, som al Flash Matí i això continua.

0: Es diu Camins, somnis i promeses, la nova versió del món DJ. Amb ella, amb la Su. El tema històric de Sopa de Cabra. Sopa de Cabra.
1: Camins.
0: Gemma d'avui.
1: Que hem de fer sols. Electra Ortega.
0: Molt bé, som al Flash matí. Jan Ponsa, bon dia, què tal?
2: Què tal, com esteu, família? Bon dia.
0: Jan, com es presenta avui aquest dimecres? Sembla que ha refrescat una mica, no?
2: Ha refrescat, déu-n'hi-do. Avui la nit s'ha dormit una miqueta millor. Jo venint aquí cap aquí amb moto, he patit una miqueta de fred, eh? Sí. Atenció, perquè avui serà un dia de transició. Avui no tindrem tempestes, ni ruixats, ni res. Avui serà un dia força estable, amb el matí bastant sol, i a la tarda 4 núvols decoratius a les comarques de Girona i punts del Pirineu. Demà sembla ser que sí que plourà i amb força,
0: Epa.
2: Sobretot a punts del Pirineu, comarques de Girona i Barcelona, amb fortes tempestes. Estem parlant de demà a la tarda.
0: Boé.
2: Per tant, de moment avui, un dia tranquil·let.
0: Avui encara podem aprofitar per estar tranquils. Chill. Aviam, les temperatures ara mateix, quines són?
2: Doncs mira, al Solsonès, al poble de Guixers, ara mateix tenim 10 graus, a Santa Coloma, a Caral, tenim 14 graus, a Batea, a la Terra Alta, 17, i a Vilanova i la Geltrú, 21 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins demà, tio.
1: Adéu.
0: Hi ha dies bons i dies amb brownies. Aquesta setmana, al Flash Matí, el dia pot començar molt més dolç.
1: Que bo.
0: Perquè regalem packs de Mr. Brownie perquè et regalis un capritx quan et vingui més de gust. Per compartir-lo amb qui tu vulguis o per guardar-te'l tot per tu, que també és una opció, evidentment. Brownies amb xocolata belga, textura brutal i aquell gustet com acabat de sortir del forn. Si en vols algun pack, estigues atent al Flash Matí, perquè en regalem uns quants,
1: Sí, tant.
0: Tot plegat amb Mr. Brownie. Good feelings en cada mossegada. 9:40 ara mateix d'aquest 3 de juny. Sona Cano, olvidar-nos de tot.

0: Es diu Mi Cama, és la bitxota, la Karol G. Bon dia a tothom. Gemma, avui, Flash Matí, en marxa, com sempre, eh?
1: Què passa, Actor Ortega? Molt bon dia!
0: Home, aquesta hora del matí és per estar ja una miqueta més espavilat, eh? Que us veig sí. Molt adormits i molt adormides aquest matí, no sé per què.
1: Espavileu, home, que la vida és molt maca.
0: Tenim encara una estoneta fins les 11 per animar una miqueta aquí al panorama i tenim una notícia que a mi m'ha deixat molt bocabadat, eh?
1: M'encanta, perquè hi ha un llibre infantil que està a la boca de tothom, que es diu El Semen Mola.
0: El Semen Mola.
1: És de la psicòloga.
0: D'on ha sortit això?
1: Anna Sàlvia, és una psicòloga que ha fet aquest llibre i ha generat forta polèmica perquè està disponible a les biblioteques de Catalunya.
0: Però, i exactament, espera. Què diu aquest llibre?
1: Clar, és que el més fort d'aquest llibre és que hi ha apartats que anima els lectors, sobretot nens, a explicar, fins i tot il·lustrar, la seva primera ejaculació.
0: No.
1: Sí.
0: Vull dir, explicar t'ho puc comprar, però home, dibuixar, no?
1: Sí, home, però de fet... Sí.
0: Però què has de dibuixar exactament?
1: Tinc les pàgines on just explica això i ja... I posa, com ha sigut la teva espermàgia, que li dius? Com ho has celebrat? Perquè diu que s'ha de celebrar la primera ejaculació.
0: Ah, sí?
1: I també hi ha espai enorme amb una pàgina per posar la fotografia del moment en què t'has ejaculat a sobre.
0: Però, un moment. Però i com ha de ser aquesta
1: i
0: foto? Del resultat, de l'eina, del material?
1: Del mitjó amb el fluid.
0: És que, clar, exactament no, què ha d'aparèixer aquesta imatge,
1: perquè,
0: tia?
1: Perquè hi posa, enganxa aquí una foto de com ho has celebrat i de com ha estat a la teva espermèquia.
0: Com ha quedat la taca al terra de la teva habitació.
1: També hi ha una pàgina
0: que posa... A la pantalla del portàtil.
1: La primera ejaculació és el moment molt important a la teva vida, per tant, tenim moltíssim que em parlis amb la teva família i els teus amics. Escolta, mama! Que t'he tacat al sofà de...
0: Com rento això? Et deixo el mitjó?
1: És molt heavy. També la portada diu, la primera pàgina diu... Tu pene es precioso tal y como es, ¿vale? Tiene mil formas el pene. Cada persona tiene un pene diferente y único. Hay
0: tiene
1: penes de colores.
0: El nombre viril.
1: Tonalidades de piel. Los penes pueden ser más largos que otros.
0: Por si te comparas, ¿no?
1: Bueno, escolta, però... és tot un llibre basat en el penis i l'ejaculació.
0: Ja. Però vols dir que això està a llibreries, que la gent ho pot mirar. Hi ha nens que poden agafar el llibre aquest a la biblioteca.
1: Sí, de fet, ho recomana el llibre. Hi ha moltes entitats que ho han denunciat i que estan en contra, eh?
0: Sí, eh?
1: Aviam, que està bé explorar el cos, el penis, la masturbació i tot el que tu vulguis. Però jo crec que hi ha un límit, no? No fa falta pujar una foto de la teva ejaculació...
0: No cal.
1: O com ho celebres. Iuhu, que m'he cregut!
0: Sincerament, em sembla tot bé menys lo del dibuix. Si hem de treure coses aquí dolentes, fotos no.
1: Potser també et fan pujar una foto dels primers pèls que et surten als ous.
0: Bueno, deixem-ho estar, no?
1: També és important, és la pubertat.
0: Bueno, ja està. Fins aquí el tema de...
1: de l'ejaculació.
0: Aquest tema. Bad Bunny, voy a llevarte paper,

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, encara hi pots veure l'autora. I si t'agrada la música clàssica, també a Barcelona hi tens diverses propostes. El 12 de juny, al Palau de la Música, hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I els dies 12 i 13 de juny, a l'Auditori, hi podràs veure L'ocell de foc d'Stravinsky i L'infant de Ravel. El 16 de juny, al Gran Teatre de Liceu, acull l'òpera en versió concert Assi, Galatea e Polifemo. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, el 6 de juny hi actua Blaumut. Al Teatre de Sala, el 13 de juny, hi arriba I Say Potato. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
2: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
5: I ara estic amb això.
6: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Tres dies d'autor.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis. Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: El nostre so és únic. Flash.
10: Deixa't despertar per l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El Flash.

0: tots els ingredients per ser cançó de l'estiu. Una de les que més sonen aquest estiu del 26, sens dubte. Omar Curs amb el Coco. Som al Flash Matí, bon dia i bon dimecres.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 10. El Partit Socialista admet que va pagar l'exmilitant Leire Díez 30.000 euros més del que havia dit inicialment. Eleva l'import dels 15.000 als 45.000 euros i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017. El partit ho ha explicat en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències. D'altra banda, el Ministeri de Treball ha recomanat el teletreball durant la visita del Papa per les restriccions de mobilitat. Aquesta mesura busca garantir la seguretat dels treballadors i reduir desplaçaments innecessaris, donat que diverses administracions limitaran la mobilitat durant la visita del Papa a Barcelona, Madrid i les Canàries. I aquest dimarts a la nit hi ha hagut nous aldarulls al barri de Cerdanyola de Mataró. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions i múltiples identificacions en uns disturbis que arriben hores després que al matí desnonessin una família amb quatre fills i detinguessin tres menors. La reacció dels veïns a l'actuació policial ha estat protestar als carrers, cremant contenidors i destrossant mobiliari urbà. Els esports. Cop d'efecte del Barça de bàsquet després de la derrota contra el València. Els blaugranes han guanyat 69-91 l'UCAM Múrcia als quarts de final de la Lliga ACB i ara estan a només una victòria de les semifinals. I mentrestant, en futbol s'ha fet oficial l'equip de Mitchell, que finalment canviarà Girona per Amsterdam, on entrenarà per dues temporades l'Ajax, un equip històric del futbol europeu.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: del tour devia tirar més fotos, perquè a Barcelona era impossible aconseguir entrada, eh?
1: Normal.
0: A Madrid, per proximitat, potser ho vau intentar i no hi havia manera tampoc. Ara està allà ben liat, el tio.
1: Sí, sí.
0: I el dia 1 de juliol estarà a Marsella i us hi convidem. Tenim entrades, les tenim, eh?
1: Tenim dues.
0: Dues amb vols pagats i l'allotjament també. O sigui, el pack és sencer.
1: Sí, sí, experiència.
0: Si voleu guanyar una d'aquestes entrades dobles per Marsella, més vols i més allotjament, estigueu atents i atentes a Flash FM. Cada tarda l'Interactua, el Sergi Domena agafa finalistes a canvi de peticions musicals, com sempre. I divendres sabrem qui se les emporta i serà molt guai, eh?
1: Molt bé, fantàstic, quines ganes.
0: Així obrim nova hora del Flash Matí, la cinquena d'aquesta edició del dimecres. Preparada Rosalia, Kid Voodoo, Jay Wheeler, Emilia o Ugel.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Aquesta és Jamaican Bam Bam. Gràcies per ser-hi i molt bon dia, eh?
1: Bon dia!

Així descobríem el Capo, aquest artista que fa un parell de temporades va presentar-nos al On Anà. Un so tropical, so fresquet, so d'estiu. 3 de juny, amb la tonteria. Estem a les 10 i 10 d'aquest dimecres. 10 i 11 ara mateix, més concretament. I això continua, evidentment, a Flash FM cada matí. Ens escoltem fins les 11 amb tot el poder del ritme. Ara amb aquesta col·laboració. Kid Voodoo, JC Reyes.

0: que té el meu nom. Però que voldries tenir?
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sona del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
7: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
8: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
7: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
9: Organitzat per BSL Esports.
10: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
11: El nostre so és únic.
12: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a

0: Els diu de lejitos, el so del Jay Wheeler, un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM. Som al Flash Matí, per si algú ara mateix connectava amb nosaltres. 10 i 23 minuts. Bon dia, Gemma de Wey.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia. Què tal?
0: I bon dimecres, que estem a la meitat de la setmana, 3 de juny. I avui ja ens ha dit el Jean Ponsa que, bueno, les temperatures es normalitzen, eh?
1: Oh, i tant.
0: Baixen, però no perquè hagi de fer fred, sinó perquè feia massa calor, massa calor. I demà pluja, a molts punts del país.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, titulars de bon matí, Gemma.
1: Doncs mira, anem a parlar de Cambrils, què et sembla?
0: Cambrils, molt bé.
1: Sí, perquè Cambrils ha pujat en les seves xarxes socials vídeos curts creats amb intel·ligència artificial i protagonitzats per fruites.
0: Ah, les fruitinovel·les aquelles.
1: Exacte, les fruitinovel·les. Ha fet la seva pròpia fruitinovel·la de les seves festes, exactament, de la Fira Multisectorial de Cambrils.
0: Molt bé, molt bé.
1: D'acord? O sigui, ells aniran penjant les diferents fruites i les seves històries corresponent amb cada fruita és un ingredient de la salsa romesco.
0: Ah, que xulo!
1: Vale? Per
0: que
1: exemple, guai. El pau és l'all, la rosa és l'avellana. Tenim coses així, aneu al perfil perquè és molt divertit, d'acord? Així que no té pèrdua. La gent es queixa perquè no es volen gastar diners en un dissenyador gràfic, el que sigui. La Marina és la carxofa.
0: La Marina, la carxofa.
1: La Marina està morena.
0: Però està guai perquè al final és agafar un tren d'aquests virals i portar-ho a casa nostra, no?
1: I explotar-ho, sí senyor.
0: Exacte.
1: Sí senyor.
0: Bravo, Cambrils. Veus?
1: Bravo, Cambrils. Esteu atents a les seves xarxes socials perquè mica en mica aniran pujant aquests vídeos.
0: Molt bé. La Marina, la carxofa. Molt xulo.
1: Sí.
0: Això continua. Camí a 2 de 10. De seguida, amb Omar Kurz, Gengo Flow, Bad Bunny, Quevedo i d'altres, eh?
2: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Imparables fins les 11 aixecant el país. Ara amb Emilia, Tini, Niki Nicole i el Blackout.

Una cançó que no falla mai als concerts de Bad Bunny, el Duckity. Passa que, bueno, li posa una miqueta més de base canyera als concerts, en aquest cas. L'original Bad Bunny amb Jayco era el Duckity, el flash matí d'aquest dimecres. Passa un minut ara mateix, d'un quart de dos quarts d'onze, ara sí, d'aquest 3 de juny, i arriba Omar Kurz amb el Llengo Flow. A Flash FM sona Forever Tu Antel.

0: Ritmo.
1: Avui al Flash Matí.
2: M'encanta, perquè hi ha un llibre infantil que està a la boca de tothom, que es diu El semen mola. Perquè hi posa, enganxa aquí una foto de com ho has celebrat i de com ha estat a la teva espermèquia.
3: Com ha de ser aquesta I foto? També... Del resultat, de l'eina, del material...
2: Del mitjó amb el fluid.
3: Com ha quedat la taca.
2: Una pàgina
3: a la pantalla del portàtil.
1: Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Quevedo, des del Baifo. Aquesta cançó es diu La Graciosa, és de les més destacades amb la col·laboració d'aquest artista. Elvis Crespo.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Amb la platgeta, amb aquesta sensació d'estiu, que ja és que no podem evitar tenir el nostre cos, eh?
2: Que va, el tenim aquí ja, eh?
0: Sí, senyora. Bueno, astronòmicament no. Bueno, hi ha un dels dos estius que ja està aquí.
2: El meteorològic.
0: O l'astronòmic, ara no sé quin dels dos, però igual.
2: El que no és oficial, podríem dir.
0: Exacte, el que té a veure amb les temperatures. I crec que això ja ho hem notat al nostre cos, eh?
2: Sí, i tant.
0: 3 de juny, ara mateix, d'aquest 2026, que ja es planta gairebé a la meitat, eh? Poca broma. Les 10 i 42. Hem de parlar d'una festassa d'aquest dissabte, si sou d'aquells i aquelles de la generació que sortia de festa a Barcelona a l'època dels Jimmys, eh? Sí, que sapigueu que teniu tardeo per recordar una miqueta aquelles tremendes nits, tardes i nits, als Jimmys. En aquest cas, el Bling Bling, al carrer Tosset de Barcelona, aquest dissabte, tardeu 90, amb en Sergi Domena, entre altres disjòqueis, sobretot important, més de 30 anys, perquè si no, quina gràcia tindria,
2: clar,
0: no?
2: Ninguna.
3: Flaix Matí, de 6 a 11, el despertador més potent de Catalunya.
0: Sona la col·laboració entre Shakira i BL, Algo Tu. Quiero...

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa. Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya, tuya.
2: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, prima.
4: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club MyTransmet.
6: Andorra. Flash FM 93.8.

0: Latini amb Ulisses Bueno. Aquesta cançó és Dos Amantes. M'encanta aquest final així èpic, els pianos allà.
1: Molt romàntic tot plegat,
0: no? En primer pla, molt bé, Dos Amantes. És l'última que sona en aquest flash matí abans de plantar-nos a les 11. Tenim una dada curiosa per tancar el programa, Gemma.
1: Si crides durant 8 anys, 7 mesos i 6 dies, hauràs produït suficient energia sonora com per calentar una tassa de te.
0: Que guapo! Quanta estona t'has d'estar cridant, dius?
1: 8 anys, 7 mesos i 6 dies, sense parar, eh?
0: El val més la pena una estona a microones, eh?
1: Sí,
0: que veieu la pel·li de Monstruos S.A.
1: Jo crec que sí. Ai, sí, que recol·lecten crits.
0: De veritat. Bueno, amb aquesta dada tanquem avui el programa. Ens hi hem posat fa 5 hores, a les 6 del matí, sí, i ara sí. Qui es posa també 5 hores amb vosaltres és la Clàudia Cifuentes des d'ara i fins que comenci l'Interactua i després començarà el Flash Urban i demà al matí doncs la roda tornarà a començar de nou a les 6 del matí. Per tant,
1: molt bé.
0: No desconnecteu de Flash. Gràcies per triar sempre aquesta emissora. Sí. Us mereixeu un fort aplaudiment.
1: Bravo.
0: perquè sí, perquè sou els millors i teniu la millor ràdio posada allà al número 1 del cotxe.
1: Us estimem.
0: Sempre. Fins demà.
1: Adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: Vale, doncs mira, acabem d'iniciar nova hora, són les 11 i 3 minuts, què tal com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM. Avui, edició dimecres, amb la tonteria, ja estem a meitat de la setmana i ni m'he enterat. Mira, estàvem escoltant per aquí el Quevedo, molt ben acompanyat de Nueva Línia. Em presento.
3: En directe, a Flash FM, Claudia Cifuentes.
2: Doncs sí, Quevedo, acompanyat de Nueva Línia, amb aquesta cançó que es diu El Golpito, que en realitat és com una expressió que s'utilitza a les canàries en general, que significa algo així com poc a poc, amb calma. Doncs mira, així ho farem. Amb Romeo

Macla, que está aquí. Dura, dura. Mira, Daddy Yankee, Bad Bunny. Nat i Natasha, bueno, aquí estan tots implicats per fer aquest remix de Dura, que ens arribava al 2018. Ja fa... Amb la tonteria ja fa anys. Per cert, ens quedem amb la Batial.

0: 8.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
4: El nostre so és únic.

que no se'n va de la seva illa, que no. Aquest aquí és el Quevedo amb el seu Ni Borracho, peça imprescindible dintre del seu últim àlbum, que va llançar recentment i es diu El Baifo. Ens quedem per aquí amb ell, eh? Aquest aquí es diu No Tiene Sentido. Per cert, molt bon dia.

per Maravella, aquesta cançó que ens portaven Gonfi, Psycho i Arcángel fent el remix d'Exclusivo. L'original ja era bona, però aquesta és encara millor. Per cert, ens anem amb la segona collab oficial entre Mike Towers i Quevedo. Aquesta aquí es diu Soleao. Que és una miqueta el dia aquí, almenys a Barcelona, eh? Que ahir estava ennuvolat, però avui ja no.

Doncs aquest Exitas ens arribava al 2022 de la mà de Rosalía amb aquest despetxar icònic que es va transformar en una de les cançons claus i principals d'aquell mateix estiu. A més, que anava acompanyat d'un tren de les xarxes, bueno, divertidíssim, que jo personalment, dels pocs que m'he après mai, però bueno, em va encantar. Per cert, mantenim vibres estiuenques, aquesta vegada una miqueta més relaxades, de la mà d'Omar Cuz. Aquesta que es diu Coco.

I per si no teníem suficient amb Dimitri Vegas Like Mike, ens quedem per aquí amb Bennett. Per cert, parlant de ritmes, de música electrònica, de molts gèneres, us vinc a parlar del Sonar, que el tindrem aquí del 18 al 20 de juny. Més gran, més intens i sobretot estrenant una nova etapa a Fira Gran Via, que per primera vegada el dia i la nit es troben en el mateix recinte. Sí, sí, un espai únic i un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 de l'aire lliure i també 3 coberts. Tenim artistes tan importants com, per exemple, mira, The Prodigy, Store, de Speedy J, o Speedy J, Kelly's, Skepta, Charlotte, D-White, Emily, Lens i molts més, tots ells juntets a la Fira Gran Via. Sonar 2026 del 18 al 20 de juny a la Fira Gran Via aquí a Barcelona i, com sempre, Flash FM, emissora oficial d'aquest esdeveniment que ve potent, aquest any promet. Bueno, ara canviem de mood i, de fet, ens trenquen el cor. Mora i Z

Yandel i Feid amb aquest Yandel 150, que ens el trobàvem dintre de l'àlbum Resistència l'any 2023, produït, com no, per Tiny. Flash i Ice Cream i 31 Fam, que ens parlen del casquet volador, amb aquest d'Orellà, que és...

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: Flash FM. Són les 12. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Muchacha. This is Flash FM. I aquests aquí eren, doncs mira... Ah, no em sortirà. Bueno, això, doncs mira, RVVE també teníem perquè a Kremlin, Young Sister, tots tres fent aquest muchachacha perfecte per inaugurar nova hora. Són les 12 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes. Som Ivan, presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, doncs ens quedem amb el bon rotllo de Cano i Justin Quiles perfecte per inaugurar aquesta nova hora de dimecres. Bye, bye.

Doncs mira, Lola Índigo explicant-nos com ho fa la reina. I Manuel Torizo també ens ve explicar una altra cosa. De fet, ens dona un consell i ens diu que per un pendejo no se llora.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

0: Doncs mira, aquest aquí és el Jay Wheeler amb el seu tema més nostàlgic, que es diu De Lejitos. Per cert, us haig d'explicar una cosa molt i molt important, i és que tenim un sorteig actiu que us agradarà, eh? Bad Bunny, regalem dues entrades dobles per anar al concert del 1 de juliol a Marsella. Sí, sí, sí, sí. Entrades per a vosaltres, pels oients. L'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Efectivament, heu d'enviar un WhatsApp demanant, doncs, mira, demanar una cançó, perquè el premi el donarà el Sergi Domènech durant l'Interactuar, però també demanar les entrades de Bad Bunny, que entra el vol, l'allotjament i les entrades. Espectacular per veure a Bad Bunny en directe.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

Doncs mira, que aquí a Flash FM hem entrat en etapa estiuenca total amb Omar Montes, Saiko i Tombau, amb aquest Arena i Sal. I és que ho continuem de la mà de Quevedo i Elvis Crespo. Flash FM. Amb això d'aquí, que es diu La Graciosa. Tema important dintre de

El 2022 Quevedo ens va portar un himne amb majúscules, aquesta cançó que es diu Punto G i que sonava a totes les festes i que no penso imitar perquè és complicadíssim. Té un to de veu, bueno, particular, no lo següent. Per cert, ens quedem amb Mike Towers, Westcol i a la producció Obion de Drums amb la sessió número 23, aquesta que es diu 5 estrelles.

Doncs mira, Bad Bunny, amb aquesta cançó tan romàntica i tan tendra i que, sens dubte, ens fa reflexionar una miqueta sobre la vida, però el més important, que és la cançó que dona nom a l'últim disc que treia. Yeah.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: Vale, doncs mira, aquest aquí és el Quevedo, molt ben acompanyat de Nueva Línia, un grup de quatre noies que feien verbenes a les festes del poble a les Illes i que, mira, a poc a poc han anat guanyant protagonista fins al punt d'arribar a compartir una cançó amb Quevedo. M'encanta.
3: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
2: Així és. Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens anem amb el ritmazo que ens porta Hugel. Aquest aquí és el seu exitàs jamaican, més conegut com a Bam Bam. Molt bon dia.

Taki Taki, que ens portava, mira, DJ Snake, Ozuna, també la veu de Selena Gómez, que sempre és un gustazo tenir-la per aquí cantant reggaeton, que ja fa uns quants anys que no en fa. I uns quants més mesclats en aquest Taki Taki, que ens portaven el 2018. M'encanta, divertidíssima. Igual que aquesta, Rusowski. Una proposta més actual, sí. Aquesta d'aquí es diu Malibu. Malibu.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a Volotea.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
9: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
10: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
9: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
11: Organitzat per BSL Esports.
12: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquest aquí és el Quevedo. Que marca un límit i ens avisa. No me mudo ni borratxo. Aquell serà sempre a la meva terra i sempre em quedaré allà. Fantàstic. Cançó que no és l'única de la que parla de les seves illes, eh? Tot l'àlbum, de fet, és una reivindicació a la seva cultura. Ens quedem per aquí amb J.C. Reyes. D'aquí és el seu Loquita. En res, ens anem amb Farruko.

Figaflau, has donat-nos una lliçó molt important. En aquesta vida s'ha de buscar més solucions i menys problemes, que ja complicat és tot bastant. Bastant complicada ja és la vida i ens donen una lliçó ben xula, a més, amb una cançó, doncs mira, divertidíssima, igual que aquesta, La Morocha. Camisa 3.

Mora i Jay Cortez ens van fer un dels, mira, dels temes més mitiquíssims dintre de persones que teniu el cor trencat. Aquesta la canteu a ple pulmó dintre de la discoteca i aquí, sonant a Flash FM. Flash. Doncs mira, canviem de mood i sembla ser que Omar Cuda està enamorat i a més sap plasmar molt bé aquestes vibres estiuenques. Això aquí es diu Coco.

0: Doncs mira, aquest és el Juan Magán amb un exitàs supermitiquíssim de la seva carrera, el seu Se Vuelve Loca, que ens portava ni més ni menys que el 2012. I que segueix sonant aquí a l'antena de Flash FM.
1: Y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Els controls mensuals implantats per la CAS després de l'escàndol relacionat amb les pensions d'invalidesa han permès evitar durant el 2025 el pagament indegut de prop de 788.000 euros. A finals de l'any passat, aquestes revisions afectaven a 229 beneficiaris. Les dades han estat presentades pel president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Gelabert, durant la Comissió de Seguiment i Sostenibilitat de les Pensions al Consell General. Parlem de l'Institut de l'Habitatge, ha recomanat als veïns de l'edifici del carrer Doctor Mitjavila que hagin signat nous contractes de lloguer i considerin que ho han fet sota pressió, que consultin un advocat especialitzat. L'objectiu és analitzar si disposen de vies legals per defensar els seus drets o qüestionar els acords signats. L'organisme recorda que qualsevol contracte que no respecti els límits establerts per la legislació en matèria d'increments de lloguer podria no ser vàlid jurídicament. A la Fiscalia s'ha retirat l'acusació contra els dos agents de policia jutjats per un presumpte delicte de detenció il·legal i tractes degradants a una dona. Durant la sessió del judici, el Ministeri Públic va demanar l'absolució dels processats. Segons la Fiscalia, durant el procediment no s'ha pogut acreditar ni l'existència de tractes degradants ni cap actuació que pugui ser considerada delictiva per part dels agents. A Canillo, el Comú ha adjudicat la construcció d'un nou aparcament a Meritxell, a la Cruïlla, entre la carretera General 2 i la carretera secundària 230. L'obra s'ha adjudicat per un import de 216.000 euros i l'empresa encarregada disposarà d'un termini màxim de 2 mesos per executar els treballs. I Sant Julià de Lòria reobrirà dilluns l'accés en vehicle a les zones de Claró, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. La circulació es permetrà fins a finals de tardor sempre que les condicions meteorològiques ho facin possible. L'accés està regulat mitjançant un carnet específic i els vehicles amb matrícula estrangera o de lloguer necessiten autorització prèvia. El Comú adverteix que els incompliments poden comportar sancions econòmiques.

0: Doncs...
1: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
2: FM. Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
3: Buf, una altra vegada...

0: les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: contrabando.
1: 24 horas de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Doncs el Rau Alejandro i el Bizarrap que es passen per aquí a saludar-nos. Flash! Amb aquest seguit que es diu Baby Hello. Ens quedem amb Young Sister i Kremli, per cert, amb això, que es diu Culo.

0: Moraida La Rose amb aquest Aurora. Per cert, em passo per aquí per recordar que tenim un sorteig actiu fins divendres on regalem entrades dobles per anar a veure que ni més ni menys a Bad Bunny al concert del dia 1 de juliol a Marsella. A més, entren també inclosos, doncs mira, vols, allotjament, és a dir, tot gratuït per a vosaltres. Pels oients, l'únic que ho ha de fer és enviar un WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Demanant una cançó a l'Interactua, perquè regalaran les entrades el divendres a l'hora de l'Interactua, a partir de les 4 de tarda, i doncs mira, ja de pas demanant les entrades. Ens quedem per aquí amb Quevedo i Elvis Crespo, no us oblideu de participar. Que està aquí és...

Com calma, eh? Amb molta calma ens... És el que ens diu que com ens hem d'aprendre Daddy Yankee, amb aquesta que ens portava ja fa unes quantes temporades enrere. Doncs mira, amb calma, perquè sí, perquè arriba el bon temps, també ja estem a juny, i això em fa preguntar-vos una cosa. Encara no tens l'entrada per les festes wrap-up? Doncs mira, espavila, perquè encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Entra a la nostra web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Ah, i a més, encara ets a temps per treure't una pasta, perquè InfoJobs busca provador de festes de Flash FM, eh? La feina, pues mira, molt fàcil. Sortir a festa amb nosaltres, passar-t'ho bé i poc més. Guanya 1.000 euros. Anda que no, anda que no. És una gran oportunitat, així que ja sabeu, treu-te l'entrada ja, eh? Encara, doncs això, treu-te l'entrada, però a part, entra a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM, inscriu-te a l'oferta de provador de festes i si t'escullen, t'emportes 1.000 eurazos. Toma ja. Anda que no. És una oferta irresistible, jo no us ho diré dues vegades, eh? Infojobs i Flash FM, la teva primera feina és aquí.

Sigues clavadito, és el que diu per aquí la Chanel, molt ben acompanyada de l'Abraham Mateo, en aquests últims minuts de l'hora de les dues del migdia. Ens quedem amb Quevedo, que té ganes de festa, que és el que es diu Scandic.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: Vale, doncs mira, aquesta aquí es diu El Golpito i ens el porta Quevedo, molt ben acompanyat de Nueva Línia, que és un grup de quatre noies que feien festa de verbena a les Illes i mira, al final han acabat col·laborant amb una cançó, jo diria que una de les més divertides de l'àlbum.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
2: Que això no és poc. Doncs mira, ens quedem mantenint, de fet, el bon rotllo. Cano i Justin Quiles, aquesta aquí es diu Olvidarnos de tot.

Aquesta aquí ens arribava el 2019 i es posava al top de les llistes per motius obvis. La Karol G molt ben acompanyada de la Nicki Minaj amb aquesta cançó que parla sobre el desamor i que allà li diuen la tussa. Però vamos, que és un temazo, que encara que parli del desamor, és un d'aquests que parreges fins al terra, eh? I és per això que són aquí, a Flash FM. Parlant d'amor, Claren ens porta una altra versió, de fet. Ell ens parla de l'enamorat que està amb aquesta que es diu Love.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

El Quevedo, que ens deixa ben clar que no se'n va de la seva terra, que no se muda ni borratxo. Un dels èxits principals del seu últim llançament de l'àlbum, el Baifo. Ens quedem amb el ritme que ens porta Dimitri Vegas Like Mike. De fet, és una mena d'homenatge a les famosíssimes cançons de Màquina de principis del 2000, concretament d'Atlantis.

Saiko amb un dels seus primers temes que més van triomfar, aquesta que es diu Supernova, i ens ho presentava el 2023 dintre del seu primer projecte d'estudi. Ens anem amb les tres supernenes, Emilia Tini i Nicki Nicole, amb aquesta aquí que es diu Blackout. Blackout.

0: One, two, three, let go.
1: J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo.
2: El 2015 J Balvin ens regalava aquest tros de tema, clar, que es diu Ginza. I ens anem i ens movem cap a algo més actual. Omar Q, amb un dels seus últims àlbums, ens presentava aquest aquí, el Coco.

Aquesta cançó aquí parla d'una història d'amor de l'estiu. Ah, història que potser visqueu vosaltres, viviu aquest cap de setmana. O l'estiu. Ei, que l'estiu està molt a prop i sempre tinc molts amics i amigues que s'acaben enamorant a l'estiu. No sé com ho feu, però mira. Per cert, ens quedem perquè amb Juan Magán i Omar Montes, va, amb aquesta mitiquíssima i famosíssima versió d'Ayer la vi, versió 2026, edició.

I amb aquesta batxata de Manuel Turizo estem arribant al final del directe d'avui, eh? En res, ens plantem a l'Interactua. En res, passa per aquí, el Sergi Domena, ja la podeu començar a demanar totes les cançons que voleu que sonin al llarg de la tarda. Ah, i també no us oblideu de demanar les entrades de Bad Bunny. Ens quedem per aquí amb Batllal i Chencho Corleone. Un petonàs.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fent sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: A Flash FM, una tarda més. Sigueu benvinguts. Sona Gordo i aquest Loco Loco.

0: Divertidot i Estival Gordo presenta aquesta proposta a cavall entre diversos estils, però respectant l'electrònica que el caracteritza. Aquesta cançó es diu Loco, després de la Cifuentes. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts a l'Interactual. Loco, loco, concretament. No un loco, no, dos loco. Double crazy. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Engega una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Bona tarda més a Flash FM. Aquesta, concretament, dimecres, 3 dies ja del mes de juny. Pim, pam, truco, truco. Salutacions d'en Domènec, 628-06-0513 al WhatsApp per demanar, dedicar i ser un altre dels finalistes aquesta setmana pel concursàs que tenim en marxa, que us porta a veure a Bad Bunny en concert a Marsella, a França, guanyador i acompanyant, vols d'anada i tornada i allotjament a la pròpia ubicació. No cal, repeteixo un cop més, que demaneu expressament una cançó de Bad Bunny per participar. Podeu demanar qualsevol artista, qualsevol cançó de les habituals que ja demaneu al programa de peticions i dedicatòries de la del Riba, aquesta Flash FM. Salutacions, si no ho he dit, encara que no ho sé, d'en Domènec. Com cada tarda començo a llegir-vos i el que més m'agrada, escoltar-vos.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Que podries posar la cançó de Golden, de Hendrix? Que li volia dedicar a la meva filla Clàudia, que és una superfan.
0: Sí.
1: I així també aviam si podem participar a les entrades de Bad Bunny, vale? Vinga, moltes gràcies, una abraçada, fleixeros.
0: A tu pel teu missatge, molta sort.

0: y dedicársela a todos los flasheros y participar en el sorteo de las entradas de Bad Bunny.
1: Muy bien.
0: Gracias.
1: A tú, Pateo Misancha, vagi bé, adeu-siau. Graciosa. 628-0-6-0-5-13. Sin prisa, sin pausa. Esperem el vostre missatge. Participeu d'aquesta cria, aquest tros de concurs. Us assegureu una plaça a ser finalistes d'avui al concurs divendres. Hola, Sergi, sóc la Marta Sabadell. Vull dir que la cançó Beso de la Rosalía, tra-tra, a la meva germana Laura, que en fa 25, està treballant a la botiga i segur que aquesta hora us té posats així, que moltes felicitats moltes felicitats de part de tota la família. Ara sí, és que m'he emocionat jo fins i tot també d'aquesta interessantíssima celebració i d'aquests 25 anys que segur que porta de meravella, va. Beso de Rosalía i Rauw Alejandro, que l'acompanya.

0: Escoltes l'Interactua. Atenció, riders!
1: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de cross country.
0: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
1: 3 dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
0: Tu ho perdràs?
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
3: Jo tinc al cap tota l'estona això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
6: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
5: Taxi, on sigui.
6: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
11: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
10: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
12: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
15: Som This is Flash FM. Flash.

0: Mira que és fàcil el tema i efectiu. Saben de què va la moguda? Farruko i Steve Aoki. I aquesta cançó que ja ha despertat el vostre interès.
1: Ei, bona tarda, Sergi. Soc el Néstor de Barcelona. Mira, posa'm, sisplau, la nova del Farruko. I a veure si em pots ficar el concurs de les entrades del Batman, sisplau. Merci, bona tarda.
0: Arre, home, sí, sí. Moltíssima gràcies a tu pel missatge, vagi bé. 5 minuts per 2:15. Festival i cachondeo.
2: Hola, Sergi, hola, Flejero. Soc en Dani de Barcelona.
0: Hola,
2: i mira,
0: què tal, Dani?
2: A veure si em pots posar la cançó de Bad Bunny, la de Jonakanuni.
0: Jonakanuni?
2: Moltes gràcies. I el més important, a veure si podem entrar al sorteig de les entrades de Bad Bunny.
0: Sí.
2: Vale, pel concert. I a veure si puc anar amb la meva dona Rosa i disfrutar d'un concert inolvidable.
0: Vinga,
2: vale,
0: t'apunto.
2: Moltes gràcies. Vinga, bona tarda.
0: Està molt bé saber-se les lletres, però més important també saber-se els títols. Una mica Jonakanuni, va.

0: Muchacha, muchacha. Bona tarda, Flash. Vull demanar la cançó Muchacha d'Aisa. Diu, m'encanta. I de paso participar al sorteig de les entrades de Bad Bunny, que em vaig quedar sense la seva... La meva nòvia està molt trista, bla, bla, bla. Moltes gràcies i molt bona tarda per tothom, eh? Bueno, moltes gràcies. Tenim clar que vols participar, t'apuntem ja. Ja ens expliques, vale? Va, 628-0605-13, el WhatsApp del Interactua. Soy Ripa de Flash FM. Jo sí que tinc aquí alguna coseta interessantíssima per explicar-vos. No sempre és interessantíssima, però en aquest cas ho és. És per on. Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Flash FM. Espavila. Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Entra a flashfm.cat i aconsegueix la teva. I, a més, encara estàs a temps de treure't una pasta. Infojobs ja sabràs que busca provadors de festes. La feina, sortir de festa amb nosaltres. Entra a infojobs.net des de la web o l'app, busca Flash FM separat, inscriu-te a l'oferta de provador de festes i si t'escullen t'emportes 1.000 euraços. Una molt bona proposta a Flash FM i Infojobs per trobar la teva primera feina. Ara és quan sona això? A buenas horas, mangas verdes. Bueno, aprofitem, oi, que hi és. Hola.
1: Hola, bona tarda, Flash FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, molt
1: escolta'm,
0: bé.
1: Escolta'm, Sergi, super. Avui t'envio un missatge, vale? Per dir-te que la setmana que ve vindré a veure-us a Flash FM.
0: En sèrio, me l'estàs
1: dient? El dilluns que ve.
0: Bueno.
1: Ah, i la cançó és la de l'Aitana, la de Superestrella. Per dedicar-li a un amic meu que es diu Alan Trigo. Vale, que me l'estimo molt i per això t'envio aquest missatge.
0: Molt bé.
1: Vinga, merci, una molt forta abraçada.
0: Anuncia també la teva visita aquí a la ràdio, eh? Com si fuera la pedrera, esto. Bueno, va, ja t'esperem, home, no hi ha problema. Superestrella, superaudiència, la d'aquest programa, no te desperdici.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mira.

0: Tenim per aquí.
1: Bona tarda, flasheros. Què tal? Com aneu?
0: Molt bé.
1: Va, que som dimarts, un dia menys.
0: Vai,
1: mira,
0: que és dimecres, ja.
1: Mira, la cançó de Coco, d'Omar Corts. I de pas, a veure si em pots posar en el sorteig aquest de dues entrades pel Bad Bunny. A veure si amb una mica de sort jo i la meva parella ens toca.
0: Una mica, eh?
1: Va, moltes gràcies. Vinga, bona tarda. Som-hi, flasheros.
0: Adéu, que vagi bé. Sumat un dia, així d'aquest, eh?
2: Hola, flasheros, sóc la Sònia dels Hostalets de Pierola.
0: Molt bé.
2: M'agradaria dedicar-li a la meva filla Elsa la cançó de Jamaica Bam Bam.
0: Bona.
2: I dir-li algun dia que m'han tocat unes entrades pel concert de Bad Bunny, que no vam poder anar al de Barcelona.
0: Seria maco,
2: I si anem al de Marsella seria un somni.
0: Jo
2: per
0: crec.
2: Ella i per mi també, clar.
0: Clar que sí.
2: Un petó.
0: Adéu, adéu, sort.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Sitges, 89.9. Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles, Túnel del Garraf. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: bé que els ha sortit la jugada, en aquest cas a Juan Magán i al nou aliat per donar-li vida un cop més a Ayer Lavi. Omar Montes, primera d'aquesta segona de l'Interactu a Flash FM. Si aquest juny has de triar, tria un Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb pràctiques, grups reduïts i una inserció laboral altíssima i amb beques i ajuts. A la preinscripció tria U Manresa. El millor consell i més savi us podem donar. Molt bé, tenim pel davant encara unes quantes hores de ritme, com sempre a la carta, a través del WhatsApp del programa, que coneixeu perfectament. Encara crec que hi ha algú que dona pel sac... Ja per telèfon, ja en situ no, però per telèfon preguntant què escolteu i tal. Bueno, si Déu l'interactua i Flash FM, us ho agrairem de tot cor.
1: Bona tarda, Flasheros, soc Eva des de Cambrils.
0: Què tal?
1: Escric perquè volia participar en el concurs de les entrades de Bad Bunny de Marsella per portar la meva filla Mariona.
0: Molt bé.
1: I de pas, si podeu posar la de Nueva York.
0: Sí,
1: gràcies.
0: Crec que l'hem posat alguna vegada aquí altra, eh?
2: Nueva York!
0: Em sona d'alguna cosa i no sé de què.

0: No toques perquè toques.
1: Bona tarda, Flex FM. Soc Saúl de la Cava, estem aquí pegant-li canya a les màquines, trau que trau saquets.
0: Ah, oh, està bé.
1: I mos agradaria sentir...
0: Màquina Time, és.
1: Una cançó de JC Reyes. I ja que estem, participar a les entrades per a Bad Bunny. A veure si ens podem pegar una bona festeta.
0: Ja ho crec.
1: Vinga, moltíssimes gràcies a tots.
0: Efectivament, són concerts els del Bad Bunny, els que s'estan produint per tot el món. Nosaltres convidem el de Marsella, concretament, i us paguem el vol d'anada i tornada i l'allotjament pel guanyador o guanyadora i l'acompanyant. 628-06-0513. Deixeu-me que us avanci que aquest dissabte de Tardeo hi ha una molt bona festa d'aquelles emotives, simpàtiques i que suposen un retrobament, en aquest cas, per tots els clients, fans o seguidors d'una discoteca emblemàtica entranyable de Barcelona. Estem parlant dels 90, que es deia Jimmy's. Doncs han reclutat part d'aquell staff per tornar-lo a liar. I no els hi costarà gaire, tampoc. Això són de metxa corta. D'aquella discoteca vaig tenir la sort, l'honor de ser resident i temps després amb el Fer, amb el Rafa Selva, amb el JR, doncs hi tornem a saltar la cabina. En aquest cas del Bling Bling, al carrer Tuset de Barcelona. Vale. Queda dit per si us ve de gust venir a passar-ho bé, perquè... està garantit que serà que sí. Vamos.
2: Hola, som la Núria.
3: I l'Aina, i et truquem des de Parets del Vallès i els volíem demanar la cançó de Verano Rosa de Karol G.
4: I també volem participar en el sorteig de les entrades del concert de Bad Bunny. Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu. Adéu. Podeu donar per fet. Va, Karol G i Fade.

0: electrònic es diu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi? On sigui!
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
13: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
14: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
13: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
15: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
16: Ah, no? I com us ho heu fet?
15: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
16: Ui, sí! No sento res.
17: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
18: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
19: Come on,
20: let's go,
19: let's go, let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits, fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
21: Flash, Flash, Flash.
0: El poder del

0: y soy Pili de Lleida. Bueno, pues hoy toca la de Cabins. Se la quiero dedicar a Laura de la Tella, Marina y Ángeles de San Cugat y a Jordi de Sabadell. También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
1: Adiós.
2: Adéu-siau, Pili, que vagi bé, hombre. Bona que sóc aquesta, que està descobrint aquesta entranyable cançó de Sopa de Cabra a noves generacions. Una actualització molt interessant aquesta i que agrada, evidentment. Estem de tornada després de la pausa de rigor amb els millors i més savis consells, com sempre els que s'anuncien aquí a Flash FM. Per això són savis consells. Hola!
3: Hola, flasheros, bona tarda. M'agradaria demanar la cançó de Gata Only al remix, a Lofuna, diria que era.
2: Sí.
3: I, òbviament, també m'agradaria entrar en el sorteig de les entrades.
2: Clar que sí.
3: De Bad Bunny. A veure si hi ha sort. Vinga, va, moltes gràcies. Adéu.
2: A tu sempre. Que vagi bé. Òbviament t'apuntem.

0: dinosaurus.
1: La graciosa és probablement... Bueno, probablement no, estem convençuts que és un dels temes de l'estiu, eh?
2: Bona tarda, flaixeros, com esteu? Soc el Tintín de Canyelles.
1: Mira el Tintín.
2: I m'agradaria demanar, com que sou molt graciosos i m'encanta aquest programa, la cançó de La Graciosa, de Quevedo. I aprofitant la benentesa,
1: sí,
2: poder participar a les entrades del concert de Bad Bunny a Marsella.
1: Molt bé.
2: Una forta abraçada. Adeu.
1: Adeu, simpaticot, que vagi molt bé, apuntadíssim.
3: Bona tarda, Flaix.
1: Aquí és.
3: M'agradaria demanar la cançó de Voy a llevarte PPR i aprofitar per demanar si puc participar a les entrades de Bad Bunny, ja que cau a la setmana de l'aniversari de la meva mare,
1: sí,
3: i m'agradaria fer-li un regal. Moltes gràcies.
1: No un regal, no un regalàs. Yo la conozco.

0: Hola, hola.
1: Domènec, bona tarda, què tal? I a tots els fleixeros, bona tarda de dimecres.
0: Vamos.
1: Bueno, jo volia una cançó i dedicar-li a tothom que estigui escoltant i sobretot a tu, vinga. I quina cançó? Espera, que no he dit quina cançó. Volia una cançó, vinga, de Bad Bunny.
0: Sí, no?
1: Que avui les entrades, que m'he quedat sense poder entrar al concert. Voldria les entrades i llavors vull una de Bad Bunny. La que vulguis, vinga. M'agraden unes quantes.
0: Sí.
1: Així que, vinga, fleixeros, doncs. A veure, bona tarda.
0: Baile inolvidable per tu, bona tarda. I un petó ben gran, va. Estem pràcticament a les portes de les 6 de la tarda. Sergi, Marina i Àngeles, des de Sabadell, nos gustaría pedirte Blessings de Calvin Harris. Ei, benvingudes, eh? Marina i Àngeles, avui sí que us he pillat aquí al vol. I diu, podem participar en les entrades de Bad Bunny, dedicada a tu i a tota l'audiència de l'Interactua. Moltes gràcies, Sergi. Te marco aquí.

0: aixeca el ritme en fort i allà on vulgui.
1: Però no te'n vagis gaire lluny,
0: que estem esperant aquí,
1: a Flash FM.
2: Flash.
1: A l'emissora del ritme.
2: Flash FM.
0: Flash FM. Són

0: so característic d'aquesta cançó, que marca bastant la diferència. S'han inventat aquí un rotllo nou, vindria a ser un vallenato, bueno, una mescla de diverses coses que acaben fent bastant difícil definir l'estil. El que sí tenim clar és que els protagonistes són Shakira i Bele, i aquesta cançó es diu Algo Tú. Que fluya a les 6 i 3 minuts. Soy Ritme de l'Interactua aquesta tarda, dimecres. 628-06-0513, hola.
1: Bona tarda, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal? Ja dimecres, passa volant la setmana.
0: Ràpid,
1: ràpid. I els mesos, tot. Acabem tot, de començar, tot. Però dintre de res ja hem acabat el mes.
0: Ja estem menjant. Escolta, els torrons, ja.
1: Posa'm, sisplau, la cançó de Coco.
0: Coco.
1: Li vull dedicar al meu fill Adrià, a totes les xeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies i molts petonets. Adéu.
0: A tu, un cop més. Bona aquesta vella quita. Omar Kurz.

0: Susana. Bueno, los amantes de Adelita.
1: Hola, soc la Nuri. Mira, a veure si em toquessin les entrades seria fantàstic, perquè com diu el Benito, la fiesta un dia termina, no? I jo soc àvia i ja tinc poc temps per fiesta.
0: No, ja ho veuràs.
1: Vale, poseu-me, si podeu, els dos amantes de la Tini.
0: Sí.
1: Vale, apa, adéu, guapos.
0: No sé si el Benito ha dit en alguna altra ocasió que te quites lo bailao, no ho ha dit, però ja t'ho dic jo. Ho sàpigues. Va, que vagi molt bé i molta sort a tota la del món. Arriba el Dos Amantes d'aquest meravellós èxit que ens presenten Tini i Ulisse Bueno.
2: Hola, soy Ana desde Barcelona.
0: Hola, Ana.
2: Un programa crack solo puede tener a una cantante especial como Rosalía.
0: Sí, eso es verdad.
2: Me gustaría escuchar una canción de ella y dedicarla a todos los oyentes. Muchas gracias por estar ahí.
0: No, por favor, a tu, pel teu missatge i també per estar a l'altra banda. Despeixar. Yeah, yeah. Yeye de Rosalía. Yeah, yeah. La Rosalita.

0: escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Sonar ja és aquí, ple de novetats, amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà el poble espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flash FM. Emissora oficial.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de Verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
11: Jo no puc treure'm del cap això.
12: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo.
14: També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa.
13: I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
15: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
16: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Pallerinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a pallerinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Pallerinsal. Això no s'explica. Es viu.
17: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: nou crit de guerra s'afegeix a la família Muchacha.
1: Hola, Flash, som Marina de Vinaròs. Voldria demanar la cançó de Muchacha.
0: Sí.
1: Que està molt animada. I també m'agradaria participar al concert de les entrades.
0: Gràcies. Molt bé, molta gràcies a vosaltres. Vine que participes. Una pregunta, com estàs, Marina? Però clar, la gent se ven arriba con la tonteria. Ja sabeu. 3 minuts per 2 quarts en punt de 7. Més interactuar, més rima la carta, més tardeig deluxe. Molt ben acompanyat per tots i cadascun de vosaltres que ens ha marcat el ritme a través de les vostres peticions i dedicatòries. Avui anem a la recerca d'un altre finalista, l'avui dimecres, pel sorteig que farem aquest divendres entre tots els finalistes que anem reclutant entre la nostra fidel audiència per anar a veure el tio de moda en aquests moments, el Benito. I el seu xou. Anem aquí o què passa? A veure.
2: Hola, bona tarda. Doncs jo voldria demanar una cançó d'aquelles de fa uns anyets.
0: Aviam.
2: Ella no sigui modes, perquè, bueno, no sigui modes, però segueix per mi. Aquesta cançó segueix bastant actual.
0: És perpètua,
2: bon
0: sí. Sí, sí, sí.
2: I de pas, doncs, poder participar a les entrades de Bad Bunny. Aviam si sona la flauta.
0: A veure.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssima sort i gràcies a tu pel teu missatge. És Juan Magán, és un tema 100% atemporal. Sempre té un molt bon moment aquí a l'Interactiva.

0: Ando buscando money.
1: Hola, buenas tardes. Me llamo Jonathan y mira, quería dedicar a una del Omar Montes.
0: Sí.
1: La que tú quieras, me da igual. A mi mujer y a mi niño. Y participar en el sector de las entradas de Bad Bunny.
0: Claro que sí.
1: Que da la casualidad que estoy de vacaciones con la mujer y el crío.
0: ¿Cómo ya?
1: Bueno, aquí se quedará en casa, pero bueno.
0: Bueno.
1: Y nada, que pase buena tarde a todos.
0: Gracias, Oma. Que pase bien. Estás arribando a Bonport. Perquè arriba el bon temps. I encara tens la possibilitat de venir a qualsevol de les festes Wrap-Up. Espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant amb elles. Entra a flashfm.cat, aconsegueix la teva, del lloc com vulguis venir a veure'ns. I encara, gràcies a InfoJobs, pots aconseguir aquesta feina remunerada de 1.000 euraços de provador de festes. Entra a InfoJobs. Busca provador de festes al cercador, apunta-t'hi i emporta't fins a 1.000 euraços si és el seleccionat. Vale? InfoJobs, la teva primera feina és aquí. I quina feina, xavales. Antibanola, bona tarda. M'agradaria demanar la cançó de Vit, tirar-me les fotos i participar en els sorteig de les entrades de Bad Bunny. No vaig poder aconseguir. Ja faria molta il·lusió poder anar com a recompensa d'acabar exàmens finals de la uni. Efectivament, eh? Esteu tots immersos en aquesta història. Déu-n'hi-do. Ànims i força per tothom. Más fotos, sempre són poques.

0: 7 i 2 minuts, quarta i última hora de l'Interactua pel que fa aquesta tarda del dimecres, 3 dies del mes de juny. Aquesta està agradant bastant i la compartiu un cop més i tantes com facin falta al llarg d'aquesta temporada. Va, recta, bueno, recta final, entre cometes, que tenim minuts, tenim pista per recórrer i estem encantats de continuar escoltant-vos.
1: Hola, Domena, bona tarda, com estem?
0: Molt bé. Soc
1: Andrea, d'Igualada, i m'encantaria que em posessis la cançó de Quevedo, El Golpito, perquè estic superenganxada, no sé què em passa, que
0: bueno,
1: m'encanta.
0: Ja és això.
1: I també participar a les entrades de Bad Bunny, a veure si toca, i si no toca, pues unes camisetitas, no?
0: Bueno.
1: Vinga, bona tarda.
0: El Golpito per tu, si estàs enganxada, de moment no és un problema, eh?

0: Bona tarda, Sergi. Soc la Lady des de Martorell.
1: La Lady, com tu.
0: A veure si em pots posar Skatepops, que vaig a buscar a la nena,
1: sí,
0: i li agrada. I si em pots apuntar, sisplau, per les entrades de Bad Bunny. Gràcies.
1: A tu, molta sort, que vagi molt bé, Leire. És com la fontanera, no? De rotllo aquell de la política. 2 minuts, 1/4 en punt de... I com la cançó, aquella de Leire, Hit Me Tonight. No recordeu aquella de Mojo? Oh, quin temarcle, eh? Aquell, un classicazo inoblidable. On te'l tenia jo, aquest? Mira, posaré només al principi per fer dantetes. Hi havia un vídeo viral també molt simpàtic d'un tio que feia que començava a cantar però no engegava, realment. Hola, hola.
2: Hola, bona tarda. Volia demanar la cançó de Becky G i participar al sorteig aquest de Marsella. Vale, moltes gràcies, adéu.
1: Moltes gràcies a tu, eh? Becky G s'ha passat el joc amb aquesta cançó, insisteixo una vegada més. Es diu Epa. I sona que trona, dius.

0: Escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa-hi, no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
2: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
3: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada. 3 dies.

0: Esportiva Oki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
2: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
3: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
2: Taxi, on sigui.
3: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem, BBVA.
4: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
5: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny encara hi pots veure l'autora. I si t'agrada la música clàssica, també a Barcelona hi tens diverses propostes. El 12 de juny al Palau de la Música hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I els dies 12 i 13 de juny a l'Auditori hi podràs veure L'ocell de foc d'Stravinsky i L'infant de Ravel. El 16 de juny, al Gran Teatre de Liceu, acull l'òpera en versió concert Assi, Galatea e Polifemo. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, el 6 de juny hi actua Blaumut. Al Teatre de Sala, el 13 de juny, hi arriba I Say Potato. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
4: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
0: Andorra Flash FM 93.8.
6: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
7: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
8: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: sobrats amb aquesta col·laboració que forma part del nou disc de Batgiel, Xinxo Corleone l'acompanya.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, volia demanar-te la cançó de la Batgiel de Chucky, dedicar-te-la a la meva germana, que l'estimo molt, i participar en el concurs de les entrades en Bad Bunny.
0: Un petó. Petó, molta sort a tots. I anem a la recerca d'un altre finalista avui, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. És tremenda. La reacció a la crida de la nostra audiència, eh? Espectacular. Qui més?
2: Bona tarda, Sergi. Som el David i la Elga, de Calafell. Posa'ns, si no l'has posat encara, de Bad Bunny, Café con Ron. I no oblidis apuntar-nos a les entradetes aquestes que t'han reservades per mi.
0: No volia.
2: Vinga, una abraçada.
0: Una altra.

0: Tens el mòbil a la mà? Interactua!
1: I am like I'm one again.

0: Sumini, mini.
1: Bona tarda, vinga, vinga, que ja és mitja setmana. Volia demanar la cançó de La Graciosa, però ja l'has ficat, per tant, posa'm la que més t'agradi.
0: Sí.
1: I sobretot participar a les entrades de Bad Bunny a Marsella, que seria fantàstic.
0: Seria guai, eh?
1: Merci.
0: Seria una notició, això. Va, estem més a prop de la recerca del finalista d'avui. 628-06-0513. Aquest cap de setmana ens anem de Tardeo. Tardeo, 92.000. I lo que se terci. Anem a commemorar... Bueno, anem a fer la primera festa de l'emblemàtica discoteca barcelonina Jimmy's. Molts la recordaran, d'altres n'han sentit a parlar, però en qualsevol cas s'ha reclutat a part de l'staff i DJs, que llavors varen fer una part d'aquella aventura. I estarem donant-ho tot a la discoteca Blink del carrer Tosset. Vull dir, no hi havia millor ubicació ni lloc estratègic per retrobar-nos amb tot aquell ambient i tot aquell sidral habitual d'aquella discotecassa. Anticipades, encara disponibles, crec que queden poques perquè estava bastant estal la bandera, per no dir una altra cosa. Informeu-vos al propi perfil de Jimmy's, que s'ha creat a Instagram, o al de Blink Blink, per exemple.
2: Hola, bona tarda, soc l'Alan. Res, m'agradaria demanar la cançó de la Lola Índigo, la de... La niña de la escuela.
0: Nino.
2: I res, dedicar-li a tot el personal sanitari que avui està treballant a carretera, que jo m'hi sumo, evidentment.
0: Molt bé.
2: I res, a tope.
0: A tope
2: que
0: sempre.
2: Que ja ens hi toquen les entrades per anar a Bad Bunny, baby.
0: A veure si hi ha sort. Soy aquella...

0: Som-hi, tots amb una boda de borra. Mira que és fàcil, eh? Fins i tot jo me l'he après amb el que em costen a mi les lletres de les cançons, eh? Som-hi, muda ni borra. Vamos, vamos. Hola.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Pues nada, otro día más participando en el sorteo de las entradas de Bad Bunny.
0: Sí.
1: Porque soy la única de toda mi familia que no ha podido ir al concierto. A ver si puedo ir a Marsella. Pues, y te aprovecho para pedirte la canción de Ni borracho de Quevedo. Venga, un saludo a todos.
0: Sembla perfecte, moltes gràcies. No deixes d'intentar-ho. A punt de concloure l'interactor d'avui. Dona pas, com sempre, a partir de les 8 a Tomàs Poal i Miquel González amb una nova edició de l'Interactua. Atenció, whatsapps. En aquest cas, rebreu el missatge de tornada des de l'Interactua cap a vosaltres. Si sou, en aquest cas, afortunats, afortunades. I aconseguiu ser finalistes avui. Per tant, passeu a una fase ja que divendres es resoldrà entre tots els guanyadors del llarg de tota aquesta setmana. I divendres també, eh? Va. Hola.
2: Bona tarda, Domenava, que és dimecres.
0: Hombre.
2: I els dimecres de bailoteo.
0: De metes.
2: Vale, vull demanar-te, si us plau, la nova de Flash Ice Cream.
0: Sí, ara, imagina. Molt bé.
2: D'acord? Per la celebrat i cruel d'Interactua.
0: La seva gent i audiència, com cada tarda, participin o no, demanant, dediquem cançons. Soc en Domena, demà a les 4 molt més. A tothom, que vagi bé. Fins demà. Sí.

0: el ritme en porti allà on vulgui.
1: Però no te'n vagis gaire lluny,
0: que estem esperant aquí, a Flash FM.
2: Flash.
1: A l'emissora del ritme.
0: Flash FM. Són les 8. Flash FM. I d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
3: polla.
0: Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Toal.
3: Ja són les 8 en punt del vespre i això vol dir que demà torna l'Interactua a partir de les 4 de la tarda i nosaltres comencem el Flash Urban. Hola, Tomàs Boal.
4: Miquel González, molt bona tarda a tu i a tota l'audiència preparada per trucar i avui més que mai a la Marta Garriga.
5: Hola, Marta.
4: Marta.
3: Avui parlem d'un tema que afecta les parelles o a les persones solteres que han conegut algú i acaben al llit amb algú. Vale? I el tema és, si un dels dos no vol sexe, com reaccioneu? Què s'ha de fer, tant un costat com l'altre?
6: Clar,
3: vale?
6: Un té més ganes que l'altre, què fem? Com ho gestionem, això?
4: Clar, avui serà un dia guai perquè veurem molts perfils de parelles. Jo crec que trucaran molts matrimonis. Marits i mullers, que diran, ostres, que el meu home fa temps que tal, o la meva dona fa temps que qual, i clar, ho vam arreglar, o no ho heu arreglat, sí, i per això tenim a la Marta. Que
3: hi ha, un rato a la nit que un té ganes de follar i l'altre no. Sí. Bueno, pues que com dir que sí o com dir que no.
6: I us donaré un exercici que podeu fer amb la vostra parella per intentar gestionar tot això.
3: Les dues parts, tant el sí com el no,
6: sí,
3: no?
4: El 69, no? Sí. És l'exercici.
3: Molt bé.
6: Ante la duda, 69.
3: Bé. Doncs vinga, va, el telèfon ja està obert.
0: 93 545 68 68.
3: Si un dels dos no vol tenir sexe, com reaccioneu? 9-3-5-4-5-6-8-6-8 i avui també podeu demanar bromes telefòniques.
4: Vinga, va, ja sabeu com encarregar-les sempre a través del WhatsApp del programa, que és el 699-69-69-69.
3: Va, demanar la teva broma telefònica.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Esteu preparats, preparades, preparades i preparadis?
6: De una.
4: Va, va, va, va, va, va.
0: De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: Això es diu muchacha, i la nostra muchacha és la Marta. Hola, Marta!
1: Hola, muchacha!
0: A veure, Marta, què volem saber avui dels oients? Va, vinga.
2: Avui volem que ens expliquin com gestionen ells quan una persona a la parella té ganes de tindre sexe i l'altre no.
0: Vale.
2: Vale? Com se gestiona aquesta diferència de desig?
0: Vale.
2: Tant en parelles estables com quan pues, tens una cita a una persona random o precisament vas a follar amb algú i pues, te diu que bueno, pues, no, ara ja no li ve de gust.
0: Clar.
2: Què hacemo?
0: Perfecte.
1: És que és un drama.
0: És un drama.
2: És un drama. És una situació molt incòmoda, les coses com són.
1: Sí. Us heu trobat vosaltres?
2: Ui, jo molts cops.
0: Sí, sí.
2: Molts cops.
1: Però, sí. Però què us ha passat? Que volíeu follar i l'altre no o viceversa?
0: A mi les dues. Les dues.
1: Les dues polles.
0: Sí, sí, sí.
2: A mi les dues, però normalment sóc la que... he sigut la que no volia.
0: Vale.
2: Però també m'ha passat al revés.
0: Vale.
2: Que em diguin, mira,
0: avui ens explicaràs una mica que quan dius que no, que com dir que no i quan dius que vols... Com
2: bueno,
0: dir no falta
2: com gestionar-ho?
0: Vale.
2: Ho encararé una miqueteta per a que la gent entengui per què passa això, perquè a vegades tendim a culpar l'altra persona i no, carinyo, no, vull dir, no has de culpar de res, ¿vale? Ni has de pressionar, ni has de xantatgejar, ni... No he dit aquesta paraula. Que no passa res, que forme part del sexe, això també.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara.
3: Truca'ns ara. Pa. 93 545 68 68.
0: Telèfon obert. Les vostres experiències al llit quan has tingut o no has tingut ganes de fer un quiqui, vale? Ja,
1: és que és putada, realment, perquè clar, quan no vols i l'altra persona vol, dius, és que no és que no vulgui mai, simplement ara potser no em ve de gust i tampoc vull donar la sensació de que no m'agrades físicament, saps?
2: Clar, a l'altre potser li agafen inseguretats.
1: Clar, correcte.
2: I quan és al revés, doncs no vols pressionar-lo tampoc.
1: Clar.
2: Llavors, costa.
0: Clar, però això també es pot diferenciar en una persona que he conegut avui mateix i hem acabat al llit o amb una persona al qual porto 25 anys.
1: Clar, clar. Sí, sí, sí, sí.
2: Què creieu que genera més malestar?
0: Més malestar amb una persona que tens molts més anys de confiança.
2: Sí.
0: Jo crec que sí.
2: Ah, per mi al revés.
0: Sí?
2: Sí.
1: Home, sí, estic d'acord amb la Marta, perquè quan portes molts anys ja tothom assumeix, no?, en principi que baixa el nivell. En canvi, si portes un parell de setmanes veient amb algú, penses, ui, ui, ui, que no le molo o està pujant amb un altre, saps?
2: Ja, o inclús amb aquesta mateixa cita. Però hem quedat, hem sopat, hem anat a casa, tal, però...
1: Clar.
2: No tinc ganes.
1: Clar.
2: Que potser fa un rato sí, eh? Bueno, no sé.
0: Bueno, va, que volem saber la teva opinió. Telèfon obert, va. 935456868, obert fins les 11. Tenim 3 hores per parlar d'aquest tema. Per tant, ja podeu començar a trucar, eh?
1: Ja podeu començar a trucar. Si teniu una relació sexual doncs, que no funciona molt bé amb la vostra parella, fem aquí d'una mica consultori per ajudar-vos.
0: O del vostre ex, de la teva exparella, que el qual mai volia follar, o al contrari, sempre volia. Com ho gestionaves, sí, això, saps? Com va acabar aquesta cosa amb el teu ex o amb la teva ex?
1: Sí, o les primeres cites, com deia la Marta. A mi m'ha passat molts cops que em deien de no follar les primeres cites, però perquè eren les primeres cites, justament.
2: Ah, sí?
1: Llavors,
2: això encara passa?
1: M'ha passat a moltes ties, sí, que volien esperar rotllo a la tercera o alguna cosa així, saps?
0: Molt clar.
2: Però t'ho diuen, en plan, no, fins a la tercera res,
1: no
2: o no?
1: No em diuen fins a la tercera.
2: Ho has d'adivinar.
1: Em diu, todavía no es pronto, em diuen això.
2: Ah.
1: Llavors jo penso, si em fa ghosting, és que no vol follar, i en canvi, si seguim parlant, penso, arribarà algun dia, i efectivament arribava.
0: Vale. Home, la de no fer-ho a la primera cita, jo sóc d'aquests que algun cop ho ha fet, eh?
2: És difícil, tu.
0: Sí, em faig arrugar.
2: Ah, doncs pues jo no, jo sóc molt facilona. Jo si tinc ganes i tu també, doncs pues de una.
1: Clar, cap al llit.
2: Per què no, clar.
0: Perquè has pagat, no?
2: És que si no després me faig la palla igual, llavors dic, bueno, pues ja que estàs aquí...
1: Clar, ja no,
0: sí. Clar, fer-ho la primera cita, sí o no, va.
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda, qui ens truca?
4: A veure si pots posar la cançó de...
1: Mare meva!
0: Però que tu qui ets, tia?
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Júlia, per què de cançons? I aquí no es demanen cançons, tia.
1: Clar, estem parlant d'un altre tema, Júlia.
4: Ah, perdó.
1: No, no passa res, però no ens pengis ara, vale? Ara parlaràs del tema, t'agradi o no, d'acord, Júlia?
0: Exacte, ja que has trucat. Júlia.
4: Digues.
0: Júlia, una cosa, tu tens nòvio o nòvia?
4: Més o menys.
2: Ui.
1: Ui, què vol dir això, Júlia?
2: Quant temps porteu? Ai, ai, ai.
1: Ara,
2: aquest
1: arriba,
2: any junts.
1: Vaig a riure.
0: Júlia.
2: I no ho han parlat, això?
4: És que no vol parlar.
0: Bueno,
2: com que
0: igual,
2: no vol
0: pues
2: parlar?
0: Parla tu, tia.
1: Parla tu per ell, no passa res.
2: Júlia, algun cop us ha passat que un dels dos tingui ganes de tindre sexe i l'altre no?
4: Quina
2: conversa dius aquesta? Doncs pues la no, que estem tenint.
0: Es diu conversa, no conversació.
1: Sí, sí, sí. No ens poses les coses fàcils, com pots veure. Vaya cabrona.
0: Vaya pinga de pava,
2: campadat,
0: la Júlia.
2: Campadat.
1: Vaya peste de l'oeste.
0: Bueno, molt bé, gràcies, Júlia, per res, eh?
2: També us dic, amic, tingués la conversa amb la Júlia, perquè és que després ens fiquem els cuernos i no ho sabem. Clar, si no parlem les coses...
0: Bé, estic d'acord.
1: Totalment, Marta.
0: Les coses s'han de parlar.
2: Claro que sí.
1: Però és que les coses s'han de parlar.
2: Clar. Sí,
0: gràcies. Hola, bona tarda.
1: Bé.
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
1: Hola, Tintin.
5: Doncs mira, em dic Jaume.
0: Jaume, hola, Jaume. Ens truca, Jaume, tio.
1: Bones.
5: Doncs mira, em va passar una cosa rara i m'agradaria la vostra opinió.
2: Vinga, a veure, ens encanten les coses rares.
6: Vinga, príncipe.
5: Mira, aquesta xavala la vaig conèixer per una d'aquestes aplicacions de cites. Bon, no bé. Diré el nom.
1: Sí, digues el nom, conya, per què no?
0: El Tinder.
1: Tinder o Hinge?
5: Sí, pel Tinder.

0: però és que encara no estic preparada per fer-ho.
1: Dios!
2: Però era la primera vegada que us veieu en persona o no?
0: No, no, era a lo millor la quarta.
1: La quarta vegada.
0: O sigui, ja havíem quedat rotllo sopars de més, però
2: Liar-vos, ja us havíeu liat, no? Petons i tal, sí, o sigui, li molaves.
0: Sí, això ja havia arribat, però clar, el fet d'anar a fer-ho, i clar, quan ja estava jo en l'acte,
2: sí.
0: I clar, i arriba de cop i em diu, no estic preparada.
1: Ja estàveu sense roba, Jaume?
0: Sí, sí, sense roba els dos.
2: Ah, estava en plan com Barbie i Ken, sense roba i no va voler.
1: I tu empalmadíssim.
0: Sí, sí, no, no. Em vaig quedar una mica muñeco, la veritat.
2: Clar, només servia per penjar camises al pobre noi, en plan amb el penis erecte. Déu meu, senyor.
3: I tu què li vas dir?
0: Totalment. Bueno, a veure, jo el poc que li vaig dir va ser et faig un cafè o algo.
3: Però ho vas dir de veritat o l'estàs vacil·lant?
1: Un cafè empalmat,
2: amb Viagra.
0: No. T'ho dic en sèrio, perquè era rotllo per la tarda i a mi em va sortir el fet de, bueno, tinc que sortir de la situació d'alguna manera.
3: Bueno, així aprofita, és la lleteta.
2: No, però
1: aprofita la lleteta. Molt bé,
2: Marro, molt bé,
0: Marro.
2: No, però jo vull aplaudir l'acció d'aquest home d'una mica trencar el gel, perquè, clar, si no és molt incòmode, llavors, oye, un cafecito, fem-me fer un kebab, està
3: bé. No vols follar, vale, no passa res, pues què fem? Cafè? Perfecte, ja està.
0: Sí, és una mica el fet aquest de dir, bueno, mira, no vols, doncs no vols.
1: I tu, Jaume, com et vas sentir? Vas sentir que potser no li agradava tant o res?
0: Jo vaig sentir que potser, jo què sé, potser havia tingut alguna mala experiència o alguna cosa i potser per tema texta i tal et fas com molt al valent, però després et veus allà en el moment i et dona corte.
2: Clar,
3: pot ser.
2: És per això que moltes cites prèvies al sexe, i amb això no vull convidar la gent a beure alcohol, però molta gent, per desinhibir-se, doncs fa un parell de copes de vi com per sentir-se més alliberada.
0: Sí, cosa que és cert.
2: Tampoc hauria de ser així, però bueno, va bé.
1: Ja. Molt bé, ja. I no, espera, que volem saber-ho tot.
3: Clar.
1: Al final ho vau fer-ho o no, un altre dia? Aquell dia no, però...
0: Bueno, el plus és que a les 2 setmanes ho vam fer.
3: I què? Bé?
2: Bon sexe?
0: I bé, molt bé. Molt bé.
1: Sí?
3: Veus? Doncs l'espera va valdre la pena.
1: Vau repetir més d'un cop?
0: Bueno, és ma parella ara mateix, o sigui...
3: Molt bé!
1: Mira, a qui volíem arribar?
2: Com se la guardava el fill de puta per esperar-se al final i donar-nos la
3: porta. Ella va veure que ell la respectava i va dir, este sí, este me gusta.
1: I venga.
3: Clar, és que si insisteixes i ho fas sense ganes, literalment li agafes fàstic.
2: Com es diu l'estretxa? No, és broma. Com es diu?
0: No, es diu Ainhoa. Segurament ho escolti, o sigui que un pato molt gran per ell, que l'estimo molt.
3: Molt bé, Ainhoa, molt bé.
2: Besazo, Ainhoa, bravo.
3: Piquen límits des del principi, així m'agrada.
1: Moltes gràcies, Jaume, que vagi bé.
3: Un besito.
2: Adéu, bravo.
1: Doncs vinga, trucades com aquestes són les que volem avui. Quan un dels dos diu que no vol sexe, com reaccionem? Vinga.
2: Exacte. I la gestió del Jaume, jo li poso un 8 de 10, eh?
3: Molt bona gestió.
4: Els dimecres toca parlar de sexe.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 euraços. Entra ara a infojobs.net des del web o la app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 euraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests preus. Andorra. Flash FM 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i

0: Això es diu De Lejitos, és el Jay Weller a través del Flash Urban, a Flash FM.
1: Molt bona cançó per continuar amb un tema molt candent, que ens agrada moltíssim. Dios.
2: Jay Weller, Jay Weller.
0: Molt bé, molt bé, molt bé el tema d'avui, no?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Marta, quin és el tema d'avui, carinyo?
2: Volem que l'audiència ens expliqui què fan quan un de la parella vol tindre sexe i l'altre no, com ho gestionen. I això pot ser aplicable a gent que estàs coneixent, primeres cites,
1: sí,
2: o parelles pues, que porteu un munt de temps i al final la cosa pues, es va desequilibrant una mica. Què feu?
1: Sí.
0: Anem a Lleida, que hi ha el Sergi. Hola, Sergi, bona tarda.
1: Sergi!
3: Bona tarda.
0: Com estàs, tio?
3: Bé, a veure, acabes de treballar.
0: Té pinta, Sergi, que tu tens parella, no?
3: Sí.
0: Vale,
1: vale, pues cuéntanos, princesa.
0: Quan portes amb la teva parella, Sergi?
3: Pues... 8 anys.
0: 8 anys.
2: Hòstia, quin és el secret?
1: Mare meva.
3: I casat un any i 3 mesos.
0: Ah, fa un any i 3 mesos que us vau casar. Molt bé.
2: Oh. Sí.
1: Home, doncs a aquesta relació ja només li falta el baby, no?
3: Sí, bueno, el baby ja és...
1: Ah, ja està.
0: Ah, ja teniu 2 fills.
2: Hòstia, ho teniu tot, eh? No, hipoteca bueno, també la teniu?
3: Un ja, i ara vindrà el segon.
0: Ah. Ara vindrà el segon, està de camí, que bé.
1: Déu-n'hi-do, eh? Oh. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
3: Bueno, però m'ha costat, eh?
0: T'ha costat? Per què t'ha costat?
3: Perquè ja no... Però volia esperar una mica més.
0: Vale. I tu tenies més pressa en tenir un fill, un segon fill.
1: Teu fill?
3: Bueno... És que ja tinc 30 anys i, bueno, doncs... Pues...
1: Calma.
2: Pues esteu en la flor de la vida. Sou pràcticament sou adolescents, encara.
1: Si els 30 són els 9 o 20, no?
2: Claro,
0: no. Jo també
2: això...
0: tinc 30 i no tinc cap fill.
1: Bueno, doncs pues ja pots espavilar.
0: No!
2: Bueno, a lo millor amb algun descuido ho deixes prenyada amb algú, tu tranquil.
0: No! A veure, Jordi... Sergi, perdó. La pregunta d'avui és... si un dels dos no té ganes de tenir sexe, com ho gestioneu, això?
3: Bueno, pues això va ser... Bueno... al principi, pues... ens vam conèixer de festa.
2: Ajà.
3: I llavors, bueno, ens vam conèixer, vam quedar i tot. I llavors un dia vam anar a sopar i a sortir de festa, pues, bueno, pues la cosa es va calentar.
2: Molt bé. I què?
3: I ella, pues, no anava amb les millors condicions.
2: Què vol dir això? Anava... Que no sabia depilat o què?
1: Anava tiesa, no? Anava borratxa.
0: Borratxa.
2: Ah, vale, no ho entès.
1: Mare
2: vale.
1: Meva.
2: Bueno, m'ha costat entendre-ho, perdó.
0: Anava tiesa, borratxa.
2: Clar, és que jo parlo una altra jerga, vale. Que anava borratxa. I què?
3: Sí, i bueno, pues jo tampoc, o sigui, no, tampoc m'agradava, pues, era el moment aquell, no?
0: Vamos, perquè no ho vau fer-ho, en aquell moment, quan us va conèixer.
3: No. No. I llavors ella, pues, bueno, se va fredar una mica la relació.
1: Vale.
3: I tot va tornar quan té un germà més gran.
2: Vale.
3: I jo una germana més gran. I per les putes casualitats de la vida, pues, estan sortint junts.
0: Ah, per tant, sou família.
3: Som família.
2: Vaya.
1: Vaya incesto.
0: Sí, no, però... La teva germana està sortint amb el germà de la teva dona.
3: Sí, amb
0: el cunyat. Wow. Dios!
1: Tot queda a casa, eh?
0: Vaya família.
1: Sembla un capítol de Friends. No, però una cosa... Sí, clar. La pregunta era com has afrontat la situació de no poder... O
0: exacte.
1: Que algú dels dos no volia follar amb la teva parella. De tu només parlem.
3: Pues bueno, pues... Al principi malament ho portava, perquè pues, jo tenia ganes.
1: Vale.
3: I ja, pues... No, pues no en tenia, no en tenia perquè se volia assegurar de la persona, o sigui, de la persona que ho feia. I res, i al final, pues mira, pues a la sisena vegada que vam quedar...
0: Va, Sergi, pues... però actualment, si aquesta nit, per exemple, tu tens moltes ganes i ella té ganes zero, com ho gestiones tu?
3: Pues li dono visitos hasta que m'engegui a prendre pel cul.
0: Molt bé.
2: Home, Sergi, normal.
1: Clar, o sigui, carinyo. Tu fas la del cargolet, vas fent petonets, rotllo, pujant la muntanya i al final si et diu quita pa aquí, si et fa, ja està, no?
3: Sí, sí. I el consell que us dono...
2: A veure...
1: Que adiós, quan, no l'acceptaré.
3: Que quan no tingueu el crio, aprofitar, perquè quan se té crio ja...
1: Complicat, no?
2: Clar, és que els crios no són com un Tamagotchi, se'ls ha de cuidar.
1: Clar, no, no, i és que a més és això, que s'acaba el líbido, perquè estan cansats de cuidar els nens,
0: clar.
2: Que si bueno, tal... Una, ara que diu això, amb la lactància,
1: vale.
2: Per tema hormones, és normal que nosaltres no tinguem ganes. Llavors, gent, durant la lactància, no us desespereu, no, és vos, no sou vosaltres, és que per un tema de supervivència, el nostre cos està com apagat en aquest sentit.
3: Mm-hmm. Sí, sí, per tant, i jo, pues, sí. Pues tenía ganes y red,
0: pues. Vamos,
2: pues a fer-te palles.
0: Exacte, t'havies demanat tarta palles, eh?
1: Hi ha una frase...
3: No, no, no,
1: hi ha una...
3: Diu, però bueno.
1: Hi ha una frase molt bona que és, si no tens pa a casa, busca-te'l fora. Així que ja sabeu...
0: Bueno,
1: no, no, no. És broma.
0: Escolta, una pregunta, clar. Tu, Sergi, si ella no té ganes, clar, tu et masturbaves amb ella a casa? Vull dir, tu estaves al lavabo tocant-te-la i ella mentrestant no ho sabia?
1: O al costat seu al llit.
0: Exacte.
3: La primera opció.
2: Ah, t'amagues.
0: T'amagues al lavabo, te la peles i ella no en té ni idea que te l'estàs tocant.
1: Dios.
3: Bueno, o potser sí. Bueno, alguna vegada m'ho ha preguntat.
0: En plan, t'has fet una palla?
1: Et feia d'espia, eh? Que hija de puta.
0: Dios.
2: Però per què?
1: Perquè li feia per fer-li bronca.
2: O no.
3: Exacte.
0: Ah. Oh, no, era per quedar-te una bronca.
1: Palla.
2: Gent, normalitzem masturbar-nos quan esteu en parella, si us plau.
1: Sí, però al lavabo no. Tu t'has de masturbar, escolta.
0: Clar, al seu costat, no? Bueno, al seu costat.
2: Bueno, és, depèn.
1: A veure, el rotllo, que es giri i tu ja està, amb els cascos.
0: Però jo ho trobo una mica trist que tens parella i t'has de masturbar al lavabo tancat, no? No sé.
1: És bastant
2: heavy. Sí, jo trobo trist que s'hagi d'amagar.
0: Home, sí.
1: Fes-ho a la sala d'estar.
3: Bueno, amagar, a veure, pues... Vaya al lavabo, sé que vaya a dutxar.
0: A dutxar.
2: Bueno, dos por uno.
1: Ua, és bona, eh? Clar, el soroll de la dutxa amaga qualsevol cosa.
2: I després netegem lo que hem tacat, si us plau.
0: Bueno, si és pají dutxa ja se'n va a l'aigüera, saps? Ja està.
1: El desagüe todo.
3: I lo pitjor que te pot passar
0: ¿qué?
3: És que estiguis a la feina i t'entri el crío.
2: Com què?
1: Que et vulguis masturbar a la feina?
3: No.
1: Ah.
3: Que estiguis fent, no sé, tenint sexe.
2: Sí.
3: I tindré el teu fill.
1: Hòstia,
2: sí. Us ha passat?
1: T'ha passat això, la de la sorpresa princesa?
2: Això és que sí.
1: Sergi?
0: Sergi, de Lleida. Bueno, gràcies, maco.
1: Merci per l'experiència.
0: Vinga, adéu, maco.
1: Adiós.
0: Espera, i tu, el Sergi de Lleida, que ha experimentat tot plegat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però una cosa, el d'anar a masturbar-se al lavabo em sembla ridícul. O sigui, no pot ser.
0: Clar, home. Estàs a casa teva, tia, no me jodas.
1: Clar, a la teva habitació tranquil i li avises en plan, oi, mira, que sepas, me voy a hacer un pajote.
2: Sí, exacte.
1: Vols mirar o vols marxar?
0: Ai, per cert, Marta, una cosa.
2: Quina
0: està
2: cosa?
0: Arribant al bon temps i encara no tens l'entrada per anar al Brapub.
2: És que és increïble que no la tingui.
0: És molt heavy. Doncs ja. Espavila.
2: Ara mateix.
0: Que queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està restant...
2: I què he de fer?
0: Entra a la web flashfm.cat i que aconsegueix la teva entrada. Ah! I encara ets a temps de treure't una pasta. 1.000 pavos per sortir de festa.
2: Què?
0: Provador de festes de Flash FM.
2: Uau, i com ho faig?
0: Mira, la feina és sortir de feina de festa amb nosaltres, vale?
2: En sèrio, que guai.
0: Sí, tia. Entra a infojobs.net, busca a la web o l'app el Flash FM per separat, vale? I t'has d'inscriure a una feina que es diu provador de festes. Infojobs, la teva primera feina és...
1: A Flash FM.
0: Aquí.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.
2: Eh?
4: Oh, sí.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Os escolto tots els dies i sou uns maricons. Diu unes coses que...
2: No pot ser.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: La baralla de l'any, platja versus piscina.
2: Que ens agrada més la piscina.
1: La piscina, ara. Per què?
2: Doncs mira, a la platja hi ha molta sorra.
3: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
1: No.
2: Sí, mucho.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: ella.
1: La graciosa. Marta, de què parlem avui al programa, Marta?
2: Avui preguntem a l'audiència què fem quan un de la parella vol follar i l'altre no. Com se gestiona això?
1: Vale, perfecte.
3: I ara m'ha agradat perquè la Marta ha dit que només truca un tipus de persona al programa. Oi que sí, Marta?
2: Lo mejor de cada casa.
3: Els homes, que sempre truquen homes, clar, és veritat.
2: Sector femení, si us plau, truqueu i doneu-nos la vostra opinió, la vostra vivència, perquè això és un campo de nabos. I claro, és que hem d'ocupar espai, noies.
3: Si estàs feliç amb tots els nabos, Marta, per favor.
1: A veure qui ens truca ara. Espera, hola, bona tarda. Ah, pues no truca ningú.
3: Era un rabo.
1: I aquí, hola.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Un rabo.
4: Sergio.
1: Sergio Rabo. Des d'on ens truques?
3: Sergi.
4: No, no. De Sabadell, Malapell.
1: Sabadell, molt bé.
3: Fantàstic.
1: Tio, tu tens parella?
4: Sí.
1: Vale, i quan un dels dos no té ganes de follar, com ho feu, això, tio?
4: Pues cuando uno de los dos no tiene ganas, pues no se suele hacer nada.
3: Però vull dir, la gestió emocional o sexual, és a dir, tu clar. Si ella no vol i tu vols, et masturbes, us discutiu, ho arregleu amb un piquito...
4: Bueno, depende. Si tengo muchas ganas, pues se lo digo y sí, sin problema.
3: I llavors què passa?
1: Però ella vol, després?
4: O sea, no, le digo que si ella no quiere, pues le digo que yo me masturbo y ya está.
1: Ah, vale.
2: I ella te diu que ok, que vale.
4: Claro.
2: I algun cop ha passat al revés? Que ella tenia ganes i tu no?
4: Eso es muy raro.
1: Ah, vale. Tu normalment sempre tens ganes, eh?
4: Claro. Es que los hombres tenemos que tener ganas todo el día.
3: Si els tios ens escalfen, és veritat que és molt fàcil que caiguem. O sigui...
1: No, si de seguida... Sí, sí. Empalmao.
4: Sí,
2: la veritat és que sou més reactius.
1: I Sergio, quan ella no ha volgut i tu t'has hagut de masturbar, on et masturbes? Sol al lavabo tancat?
3: A la cuina.
4: No, jo ho he... O en el sofà, en el cuarto, donde pille.
3: Bueno, clar, suposo que no teniu nens, no? Perquè si no...
2: O companys de pis.
4: No, clar. Clar.
1: Però ella està amb tu o estàs solet?
4: Bueno, lo he hecho con ella y estando solo también.
3: Vale, o sigui, al llit et masturbes, li dius, oye, mira, me voy a hacer una paja, no?
4: Sí, bueno, ahí un poco más raro, en la cama.
1: Ja.
4: La cama...
1: Clar, és que és raro, tenir la senyora al costat i ella sense fer res i tu topalant-te-la, és raro. No.
3: Sí, perquè veu allà una tienda de campanya sota el matalàs, bueno, la sàbana, dius, puc parlar.
4: Un poco raro.
2: Una pregunta, ¿no us ha passat mai que potser no tens ganes de tindre penetració, però a mi no em fa res donar-te besitos mentre tu te toques?
1: Ah, bueno, clar, això ja és sector femení per preguntar.
2: Bueno,
4: ¿Cómo?
2: O sea, ¿no us ha passat mai, Sergio?
4: Sí.
2: Que a ella potser no li ve de gust fer sexe oral, fer masturbació, fer penetració, però pues, si te fa besitos mentre tu te la casques, pues tira que te va. O al revés, o que tu hagis acabat... O al revés, que tu hagis ejaculat, ella no ha arribat a l'orgasme... I
1: tu
2: pues,
1: li fas besitos a ella perquè acabi bé ella.
2: Clar.
4: Sí, claro. Y si termino yo y no termina ella, pues hago que termine, de cualquier forma.
1: Molt bé.
3: Pues, oye, m'ha agradat molt això que ha dit la Marta, perquè m'ha recordat que hem de convidar a la persona que no vulgui tenir sexe i que l'altre es masturba, que les mostres d'estima, un abracet, una mica d'acariciar el pit o fer-li petonets a l'esquena, sempre ajuden i estimulen també a la persona que s'està masturbant sola.
1: Clar, o petonets al coll mentre que s'està masturbant l'altra persona, cuidao.
3: Claro,
2: o sigui,
3: cuidao.
2: Que no sempre ha de ser o tot o res, vull dir que potser no em ve de gust menjar-te-la, però sí que em ve de gust abraçar-te, saps?
3: O acariciar-te les boles. Sí,
2: que, no, també.
4: Lo que hay que decir es que en pareja hay que tener conversación incómoda de sexo. ¿Eh?
2: Ara, molt bé, Sergio, molt bé.
1: I costa, treure la conversa incòmoda de sexe.
2: Sí, clar, perquè és incòmoda.
3: És un tema delicat.
4: Que com comienza? Pues, yo qué sé, puedes decirle, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? No es que me pase a mí.
1: ¿Mm?
4: Mira, no me gusta cómo te mueves en la cama o no me gusta cómo me haces...
1: Hostia, vas directa, rey.
2: Sí, claro.
3: Això és molt directa.
1: Vas massa directa,
2: Sergio,
1: no?
2: Sergio, yo como consejo femenino... lo encararía más a, oye, ¿te apetece probarlo de esta otra manera? O, escolta, et vindria de gust... O m'ha vingut la idea de que podríem mirar de jugar així.
1: Agafar-te d'una altra cara.
2: Clar, és que no me gusta que tu hagas tal.
3: És que el Sergio és típic que, cariño, me pasas la sal, por cierto, me la chupas como el culo.
1: ¡Vala, venga! Per favor, Sergio, acórdate un poco.
2: Sí, té raó el Sergio, les coses s'han de parlar i tu tens dret a explicar.
4: Hay confianza.
2: No, sí. Pero bueno, yo doy mi consejo así como más suave. Para la gente que no tiene tanta confianza con tú y la tea parella, ¿sabes?
1: Claro.
2: que también las hay.
4: Ah, pero es que, a ver, si estás con tu pareja, tienes que tener confianza para hablar.
1: No, sí, totalment, només faltaria.
2: Sí, sí, sí, però jo prefereixo que m'ho diguin d'aquesta manera.
1: Com més suau, d'una altra manera.
4: Bueno, hi ha formes i formes.
1: Molt bé,
3: claro.
1: Molt bé, Sergio, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, xaval.
1: Adéu, Sergio. I atenció, perquè del 18 al 20 de juny torna el Sónar.
3: Vamos.
2: Però bueno.
1: Aquest any més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via.
3: Això estarà molt fino, eh? El gran festival d'electrònica de la ciutat de Barcelona.
1: Per primera vegada, el de dia i el de nit es troben al mateix recinte.
3: Ara!
1: Bé.
3: Així la gent no ha de caminar quilòmetres, que abans era un problema.
1: Un únic espai, un sol tiquet per dia i sis escenaris. Molt tres a l'aire lliure i tres coberts. Molt bé, no?
2: Bona gestió, bona gestió.
3: A veure si ens donen entrades, Marc, favor.
1: Vols saber els artistes?
2: Sí, oh, i tant.
1: De Prodigy... Store de Speed 8 DJs.
3: What? Pa!
1: Kelly's.
3: Kelly's?
1: La Kelly's.
3: Són de gay, eh?
1: No, la Kelly's la que limpia, no? Skepta. Charlotte de White, aquest de...
3: Vale, Charlotte de Beat.
1: Ah, vale. Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a la Gran Via. I saps quina és l'emissora oficial?
2: Quina?
3: Flashback.
1: No! Una altra.
3: La GFM.
1: Ah!
0: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Dame el ritmo de la pista.
1: Vaya guarrada de cançó.
0: Que rico. En el sexo eres especialista, Marta.
2: Això diuen, però a mi m'agrada dir que no.
1: Ah, falsa humilitat, eh?
2: No, perquè la gent se pot unes expectatives que després no són.
1: Ja, és veritat, Marta, això ho hem parlat més d'una vegada. La gent deu pensar que tu ets la Venus del sexe, no?
2: Sí, la gent se creu que ho he provat tot, que m'agrada tot. Assumeixen lo que m'agrada i jo com... No lo sabes.
1: Clar, però a veure, sí que és cert que ho has provat de tot, Marta.
2: Jo he provat coses, però no de tot.
1: A tu t'han pixat?
2: No, jo anava a pixar.
3: T'has pixat a sobre d'algú a mig polvo?
2: Jo anava a fer-ho, però al final no va passar. No? Però m'ho van demanar, m'ho van demanar.
1: Vaya covarda.
2: Sense avisar. No? Pues sí, la veritat, m'arrepenteixo molt de no haver-ho fet.
0: Va, anem al telèfon. Anava a dir, anem al lavabo.
2: Quan tu vulguis, guapo.
0: Anem a Tarragona, que hi ha la Mireia i l'Edgar. Hola, guapo.

0: follat i ho heu fet?
1: Sí.
0: I la persona que no volia, què ha fet, tia?
2: No té ni voto.
1: No, perquè igual era, jo què sé, pues que arribàvem d'una feina cansats i era un venga, va, dos mimitos tontos i ja està.
2: Vale, o sigui, al principi no us venia de gust, però després sí que us venia de gust.
1: Sí.
3: Fem que
2: aquest missatge que llanceu és molt perillós, nois, carinyos.
4: Quants anys teniu, parejita?
1: Jo 26.
4: I el xaval?
3: Jo 23.
0: 26 i 23.
4: Ah, vaya salta cuna.
0: És que, home, sí.
3: Total,
0: són joves. Clar, és que 26 i 23 volen estar el dia empalmats.
2: No tothom de 26 i 23 té ganes sempre.
4: Clar, esteu a la flor de la vida i llavors el libido sexual és molt més incrementat que no pas quan feu els, jo què sé, 33.
2: Quant temps porteu?
1: Un any i mig o més.
2: Ah, porto poquet.
0: I quants ho feu a la setmana? Un cada dia?
1: S'intenta. De vegades la feina és una miqueta complicada perquè et impedeix, però...
4: Però què feu, horaris diferents o què? Un de nits i l'altre de dia?
1: De vegades sí, de vegades sí.
4: Ah, amigo. Mm-hmm.
0: Però a mi em sobta molt que si un dels dos no té ganes, es folla igual, home.
2: Audiència, això no ho feu, vale? Això no es fa. O sigui, si no tens ganes, no tens ganes i ja està. I si la teva parella no ho respecte, pues, potser no t'estima tant. Jo, no sé.
1: No, però home, no és qüestió de no respectar, al final... Si ja s'arriba a un punt en què estic supercansat o supercansada, evidentment es respecta, però sempre intentem
3: buscar-los.
1: Ja, però, sí, buscar-los.
4: No, espera, però heu d'entendre que al principi de la trucada ens heu dit no passa, o sigui, és a dir, follem.
2: El no hi cap, si un no vol es fa igual.
4: Llavors, ara acabes de dir que sí que alguna vegada no ha donat, no?
1: No, hem dit que en el cas que algun dia s'arribés al punt de dir no, és que realment estic molt cansat o molt cansada, avui no m'he gens de gust, evidentment es respecta, no ens obliguem mai.
3: No ens violem.
1: No.
2: Vale, molt bé, important.
0: Què ha passat més, que la Mireia no volia o que l'Edgar no volia?
1: Que l'Edgar no volia.
4: Ah, sí? Per favor.
1: Sí.
4: Vaya ninfòmana.
0: I Edgar, què has fet perquè se t'empalmi, si no volies?
4: Viagra.
3: Això és qüestió d'ella.
4: Ah, ella fa la seva màgia, fa els mimitos
0: clar,
4: que les coneix.
0: Clar. Si ella vol, que s'ocurri, no?
4: Exacte.
3: Claro.
4: Clar, bueno, llavors, clar, és un joc en equip, llavors, mira, sí, doncs ja està.
1: Total.
0: Molt bé. Mireia i Edgar de Tarragona, moltes gràcies, que vagi bé.
4: Adéu, xavals.
1: Adéu.
0: Va, que de seguida farem una broma telefònica. Si voleu demanar-ne una, podeu enviar-nos un WhatsApp ara mateix al 699-69-69-69.
5: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: un baile inolvidable de Bad Bunny al Flash Urban.
1: Del colegio, ¿qué? Del conejo malo.
2: Per favor, del colegio malo.
1: També.
0: Les 9 i 23 minuts, de seguida agafem més trucades al 935456868. Abans, però, arriba el moment de fer una broma telefònica.
2: Vinga, va, anem a trucar una tal Vanessa, i és que diu així: bones, truqueu a la meva mare i dieu-li que el pis de les Borges Blanques l'han ocupat i que ella s'ha de fer càrrec de tots els mesos que els ocupes estiguin dins, ja que el pis és de lloguer. Feu veure que sou l'advocat d'un tal Paco, que el Paco és el propietari
3: el
2: del
3: Paco.
2: Pis, i per tant és el seu llogater, també.
3: El Paco.
0: Vale, doncs vinga, anirem a trucar a la Vanessa.
1: O sigui, el Paco és el que hi viu i el que l'ha ocupat?
2: No, el Paco és el propietari del pis, però ella, és, ella lloga el pis. Per
1: ah,
2: tant,
1: vale.
2: Sí.
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Deu ser una segona residència o
4: hola.
2: Hola, Vanessa Reyes.
4: De part de qui?
2: De... Soc el Martí Puigmont. Et truco de part del Paco, el propietari del, del pis de les Borges Blanques.
4: Hola, bones.
2: Bones, què tal, com estàs? Soc el seu advocat.
4: Bé.
2: Tot bé o no?
4: Molt bé, vale. Gràcies a Déu, molt bé.
2: No, home, no.
4: Què dius?
2: Oye, no, una pregunta ràpida. Ara mateix on estàs tu?
4: Jo?
2: Sí.
4: Pues a casa, a Fonteta.
2: A Fonteta. Vale, mira, és una mica desagradable la trucada que farem ara, vale, que mantindrem. El tema és que han ocupat el pis d'allà de...
4: Oh!
2: Sí, sí, sí.
4: Què dius?
2: Sí, sí, sí, uns perroflautes s'han fotut allà dins i, bueno, i estan allà.
4: Però, ostres, però quan ha sigut això?
2: Doncs mira, fa relativament poc. No, jo és que no estic molt informat del cas, del context i tal, però farà no molt, la veritat, ni idea. Però no fa molt. Bueno, el cas, anem per feina amb aquest tema, ja saps com funciona, no?, el tema de l'ocupació. La llei no ens empara a nosaltres, que manda huevos,
4: sí,
2: també t'ho dic.
4: Sí, ja.
2: És una merda, tot això. I, bueno, estem una mica agobiats amb això, perquè...
4: Home,
2: no.
4: Però en el pis, el pis d'en Paco ha sigut?
2: Sí, sí, sí.
4: Hòstia puta, pobre Paco. Com està en Paco?
2: Doncs pues va tirant, però ja saps que això és una merda. Li passi qui li passi. Saps? Ja podrien ocupar pisos dels bancs o altres coses, però el pobre Paco no té la culpa. I, bueno, ja saps com és, que és un tio que aquestes coses pues, li senten malament. I no sé, i tampoc és de pedra.
4: Bueno, jo en què us puc ajudar? Perquè, clar, jo...
2: No, tu tranquil·la, tot quedarà igual. Res, per dir-te que el contracte segueix igual, tu segueixes pagant com fins ara i ja està. O sigui, nosaltres, d'altra banda, pues, intentarem fer el que puguem.
4: Ui, em penso que t'estàs equivocant, eh?
2: Ai, per què, Vanessa?
4: Perquè jo vaig deixar el pis el dia 31. Jo ja vaig acabar el contracte amb ell, eh?
2: Ja.
4: Ara qui entrava era un nou propietari.
2: Ja, però el que estem sospitant, Vanessa, és que potser tu has portat aquests ocupes.
4: Ei, para el carro, eh? Para, aquí sí que no, eh?
2: Però per què no? Què passa?
4: Tu m'estàs acollonant?
2: No, t'estic dient que hem sospitat. Encara no t'he acusat.
4: No t'ho perdis, m'estan sospitant... Perquè ara es veu que en el pis d'en Paco ha entrat uns ocupes i estan sospitant de mi.
2: Escolta, és que no has vist el Paco com està, de destrossat.
4: Mira, vaig a parlar amb en Paco perquè jo no et conec, m'estàs dient que és un abogat, m'assembla molt bé, però és que aquí jo, no sé,
2: ja.
4: Aquí hi ha alguna cosa que no olora bé.
2: A veure, fins ara, escolta, no em pensis, sisplau, no em pensis,
4: sí,
2: un moment.
4: Sí, sí, sí,
2: no, però un moment, escolta, Vanessa, un moment.
4: Digue'm.
2: Sisplau, un moment. Fins ara, només per saber, fins ara quan estaves pagant de lloguer, tu?
4: És que no tinc per què parlar amb tu. Jo no conec de res. O sigui, ho sento a l'ànima, però
2: mira,
4: és que...
2: Escolta,
4: a
2: Vanessa,
4: mi
2: Vanessa, però m'estàs parlant d'unes formes molt poc respectuoses.
0: La Vanessa està molt cabrejada i la tornem a trucar.
2: No, que trucarà el Paco, merda.
0: Ràpid!
2: Que el Paco no sap res d'això, que el Paco no sap res. Merda, què? Truquem a la Vanessa ràpidament, si us plau, abans que sigui molt tard.
1: Ai, pobre Paco, que t'hi haurà passat. Jo no n'hi veu, eh?
0: Dios.
2: El Paco no és de pedra.
0: El Paco, pobre Paco.
1: Tots coneixem el Paco.
0: Pobre Paco.
2: No!
1: Vanessa!
0: Vanessa, agafa'ns el puto telèfon, Vanessa.
2: No!
0: Clar, perquè és que el Paco, ara li diran que li han...
2: Nois, però ara en sèrio.
1: Que li han comparat el pi... Ai, que li han ocupat.
2: Com està el Paco?
0: Pobre Paco.
2: Pobre Paco, pobre marido. Vinga, va, Vanessa, agafa'ns el telèfon. No, hija de puta!
1: Vanessa!
2: És que està parlant amb el Paco.
0: No pot ser.
1: Pobre Paco.
2: Somos los hombres de Paco.
1: Imagineu que van al pis a mirar a veure si era un Paco o algo.
2: Hola!
0: A veure.
1: Vanessa, sisplau.
2: No!
0: No! Vanessa!
2: No, no, hem de seguir, nois, per favor!
1: Ai, és que meu, tio.
2: Que bona broma, eh? Molt bé.
1: És veritat, i original, ho té tot, eh?
2: No, no.
1: Que
0: pobre Paco!
1: Broma?
0: Jo estic patint pel Paco, sincerament.
2: Molt bé, el seu fill, eh? Seu fill és la cara.
1: El fill s'ho està hartant d'una manera...
2: Uà, és que ara què fem, tio? Ara s'ha quedat amb la incògnita i amb tota l'angoixa.
1: Pues dile al fill, fes algo, no sé.
2: A veure, estàs a... Bro, que ens truqui.
1: Bro.
2: Que ens truqui.
1: Pobre Vanessa, li sentarà malament el sopar.
0: No, és que no ens l'agafa, eh?
2: Que s'ho ha cregut. Truquem al seu fill, a veure si està amb ella.
1: Vinga, truca al fill, aquest... truca al fill. Però quants telèfons tenim aquí a la ràdio?
2: No, el Miquel sembla el pa... Bueno, anava a dir una cosa horrible. Mira, truca al fill. No, res, res. Truca al fill, si vols, i a veure si està amb ella.
0: Ah, espera, està marcant.
2: Ojo.
3: Hola.
2: Hola, Vanessa, que s'ha tallat abans, no?
3: No s'ha tallat, t'he penjat.
2: Vale, sí, però sisplau, no ens pensis, que això és una broma, estàs a Flash FM! Vanessa!
0: Que t'has menjat la broma del Paco!
2: Per favor, pobre Paco!
1: No ho ha dit el Paco.
2: Però, no, això ho ha fet el Jordi Gràcia, el seu nano.
1: Ni puta gràcia, el Jordi.
2: Bé.
3: La mare que els va parir. En sèrio, és una broma, sisplau, perquè és que...
1: 100%, Vanessa, carinyo, 100%.
0: No, Vanessa, que estàs en directe a la ràdio,
2: Vanessa,
0: al Flash Urban.
2: Que això és una broma del teu fill, el Jordi Gràcia, que ens ha demanat...
3: Ui, ara el mato.
2: I m'ha dit, feu veure que sou l'advocat d'un tal Paco. I així hem fet, jo era l'advocat del Paco.
3: Hòstia puta, mira, t'ho dic en sèrio. Perdoneu pels... tacos, però
2: no,
3: la mare que el va
2: pariar
3: el mato. Gràcies.
2: No, però Vanessa...
0: Però has acabat trucant al Paco?
3: No fas gràcia,
2: bobo. Ah, ha rigut.
3: Sí, ah. està aquí.
2: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
3: No, tinc ganes de plorar, idiota.
2: No, però...
0: Dos, espera, Vanessa, tranquil·la.
2: Vanessa,
0: tranquil·la.
2: Pren-te una Coca-Cola, de moment.
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM. Relaxa't, és una broma. No ha passat res, vale? No ploris, Vanessa. Bueno, plora, desfoga't, plora.
2: No ploris o t'ocupem el pis.
1: No, calla, salta, Vanessa, carinyo. És normal que estigui malament, pobreta. Quin
3: ensurt. És el fill de la seva mare. T'ho ben juro que és el fill de la seva mare.
2: Ah, tu ets igual de cabrona.
3: No!
2: Mira com riuen els fills de puta.
1: Jordi, tio, abraça la teva mare, home.
0: Vanessa, ja està, ja ha passat el mal trago.
3: Moltes gràcies per la broma.
0: Has acabat trucant al Paco?
3: Clar, l'he tocat dues vegades.
2: I l'has tocat?
0: I què t'ha dit el Paco?
3: No me l'ha agafat, no me l'ha agafat.
0: Pensava que estàvem els perrofles al Pafo.
2: Clar. No, estàvem patint molt perquè, clar, el Paco no tenia ni puta idea d'aquesta broma. Dic, a veure si ara anirà tota la policia a un pis, mare meva.
3: Clar, encara... Ara l'estava trucant, dic, hòstia puta, què haurà passat? I jo aquí a Girona, l'altre a Lleida, dic...
1: No, home, que si ja t'ocupen el pis, la poli no va, no passa res.
0: Relaxa't.
3: No, no.
0: Vols renyar el teu fill més o ja
3: no,
0: està?
3: No, ara el picaré.
0: No, no el piquis!
2: No, per favor, sembla la mare del Xinxan.
0: No el piquis, el pobre fill!
1: No el piquis, desheredal, millor.
2: Sí, exacte. Això
1: li farà més mal i s'ho mereix més.
0: Home, i si ho fas no ho diguis per la ràdio, Vanessa. Que fes la gent...
3: Home, és igual qui vingui. El mataré ara.
0: No!
2: Vanessa, però espera, pots enviar una abraçada a tots els oients de Flash FM, si us plau?
1: Ai, pobreta.
3: Sí, una abraçada molt forta. I que estiguin al tanto, si no enganxaran com jo.
2: I que estiguin al tanto, molt bé.
0: Molt bé, Vanessa.
1: Vanessa,
0: guapa, un petó.
2: I reina, i guapa.
1: Laura, tot lo que necessitis.
0: Que mona la Vanessa.
1: Ai, pobreta.
2: Vaya llorica. No.
0: Per favor. Bueno, va, si voleu demanar una broma com aquesta...
5: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ens envies un WhatsApp i demanes la broma, quan, on, i nosaltres la fem. I ja està, així de fàcil. Vinga, molt bé.
5: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: cuando.
1: Jayce Reyes, això es diu Loquita.
2: El Rayas.
1: Venga. Marta, què preguntem avui als oients? Marta.
3: Volem que ens expliquin què fan quan un de la parella vol follar i l'altre no.
1: Doncs vinga,
3: com se gestiona això?
1: Truca'ns ara, va.
4: 93-545-68-68.
1: 93-545-68-68. Quan heu d'anar a fer a follar, bàsicament?
5: Sí.
1: I un dels dos no vol, com ho gestioneu, això? Hi ha mal rotllo, hi ha bon rotllo, ho porteu bé, ho porteu malament?
3: I no ens mentiu, que alguns adornen el que diuen i després... A veure...
2: Sí, falses no.
3: Exacte.
1: I d'aquí una estona la Marta ens portarà tips per portar-ho millor, eh?
3: Us explicaré una miqueteta per què passa això, com ho podem solucionar, com ho podem gestionar... Uh-huh. I un exercici així pràctic, per dir-ho d'alguna manera.
1: Hi ha un exercici pràctic?
3: Sí,
1: bueno.
3: Per fer-ho, els vale. La parella.
5: Bé.
1: Doncs vinga, va, si vols participar en directe...
4: 93-545-68-68.
1: El telèfon està lliure. Hola, bona nit. Hola.
2: Què és això, un camp de futbol?
6: Uau!
1: Hola!
6: Maricón!
3: Com? Qui ets?
1: Qui ets tu?
6: Escolta, sóc el Mike Kennedy, del Bravos.
2: Però, tu ets el que ens va dir maricons un dia, o no?
6: Escolta, que sóc jo, el Mike Kennedy.
2: Però és que ens la pela. Per què truques?
6: Del Bravos, perquè em surts els collons.
2: Sí, bueno, però que mal educat, no?
1: És gilipolles, aquest.
6: No, escolta, que jo et segueixo.
2: Sí, però...
6: Vull saludar una noia amiga meva.
3: Escolta, ets un mal parlat.
2: A la teva puta mare saludaràs.
6: No, ets mal parlat. Perdoneu.
1: Pots callar.
6: Jo m'agradeu.
2: És que potser hauries d'haver començat la trucada d'una altra forma, claro. Perquè si no ens posem hostils.
6: M'agradeu molt, però vosaltres també ataqueu, cony.
1: No sí, tingueu, no, pues que no. Estem fent una pregunta, que estem parlant d'un tema, i tu truques per dir tonteries,
2: saps?
1: I
6: sí, no. Escolta, que vaig a contestar. Saps el que hi ha que fer quan s'ha de fer un consens, entre els dos i fer el que sigui millor, dins de la legalitat. És per mi un plaer parlar amb vosaltres. És que pensava que no éreu vosaltres.
1: Sí, però pots contestar la pregunta o et pengem.
2: Sí,
6: que ha de ser, tu he dit, ha de ser amb consens dels dos. Que els dos els agradi...
1: Però que això ja ho sabem, que ha de ser consens dels dos.
3: Bueno, està bé que ho tingui clar.
1: Sí, però com a mínim tu, quan et passa, com reacciones tu?
2: Aquest home ja xotxea, sembla Florentino
6: Pérez. Jo reacciono, si per exemple ella es nega, malament. A l'home, malament.
3: Malament? Però què vol dir que reacciones malament? Què fas?
6: Malament perquè nosaltres, cada qual vol el seu, saps?
2: Ja.
3: Pues llavors no tinguis parella, fes-te una palla.
6: Escolta, no, deixa't estar. Escolta, per mi és un plaer haver parlat amb vosaltres.
1: Però que pots callar, amb el plaer. Potser s'està tocant
6: pensar
1: en vosaltres.
6: Calla, Felipe González.
1: Calla't a tu.
2: Però aquest home s'ha escapat de l'asilo, vaya chochero.
1: Aquest home, a veure el loquero,
2: Sí.
1: Joder.
6: Però si jo s'admiro.
1: Pues no ho sembla.
6: Pensava que no estava en antena.
2: És que clar, ens diu maricons. Perdoneu. I després que ens
3: llavors,
2: admira.
3: Llavors, per què no t'hauríem de... Però una cosa, si no estem en antena, ens has de respectar igual.
1: Clar, tio.
6: Bueno, però jo pensava que parlava amb 8.
2: Vaya tonto.
1: O sigui, si no parles en antena, ens insultes.
6: Jo sóc seguidor de los Bravos.
2: Què és això?
1: Què és aquest home, eh?
2: Bueno,
1: compra't una vida.
6: Jo estic...
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Per favor.
3: La gent és molt mal parlada. Què lleig, això?
2: Quanta paciència.
1: Hola, bona nit.
2: Déu meu.
7: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
7: Carles.
2: Porta.
1: Des d'on es truques, Carles? Sí,
7: jo et truco de Tarragona.
1: Molt bé, a veure, tu tens parella, Carles?
7: Sí.
1: Vale. I quan un dels dos no té ganes de fer-ho, com ho feu, això?
7: Bueno, jo tinc solució més ràpid. La parella, pues, jo el que faig és que si ella té ganes i jo estic molt cansat perquè porto un dia de merda o estic molt agobiat i tal, i està una mica tranquil i tal, a mi el que m'agrada fer-li és un massatge, perquè a mi també em relaxa i així ja aprofitem pues, 2x1.
3: Ah, vale.
2: Mentre toca, no vols dir?
7: Com si mentre toca?
3: Sí, que el massatge acabi... Pues...
2: No, o sigui, vull dir, tu li fas massatge mentre ella es masturba, o no?
3: Ah, coi.
7: No, un massatge relaxat.
3: Ah, és massatge normal.
2: Massatge estàndard.
3: Sí, sense final feliç.
7: Peus, el cap, tot el cos.
3: Ah, oi, quin xollo, no?
1: I així escalfeu també una mica l'ambient, no?
7: Sí, però no cal que s'escalfi l'ambient. És un massatge relaxant, perquè a mi, no sé per què, a mi és una cosa rara, però a mi fer massatges me relaxa també i també m'acaba dormint.
3: Oi, escolta, que bé, no?
2: Bueno.
7: Per això, dos por uno.
3: No, però això que dius és molt interessant. De, bueno, pues fem un massatge que no té per què, en plan, sense tindre expectatives de que acabi passant res més, si exacte. Acabe bé, i si no, pues també, pues hem estat una estona junts i bé. De connexió, exactament. Molt bé. És que una cosa, la intimitat i la sexualitat i la connexió se cultiva cada dia. No val que sol quan tu tens ganes me toques i si no tens ganes estàs distant. Pues llavors normal que no tingui ganes de follar amb tu.
2: Claro.
7: Exactament.
1: Vaya servicial al Carles, eh?
2: No, el Carles.
1: Que molt bé, el Carles, molt bon nòvio, no, que ets tu?
2: Sí.
7: A veure, si jo tinc ganes i la nòvia, la parella està molt cansada o no vol, o el que sigui, pues jo, pues, bueno, maneta als 5 dits i cap a casa, ja està, ja és cansat.
1: Que gran del Carles.
2: No, fantàstic, Carles, molt bona gestió, molt romàntica, molt maca i, sobretot, consensuada, que és una paraula que ens agrada molt.
3: Molt bé.
7: Vinga, una abraçada.
1: Adéu, Carles.
3: Besito, Carles.
2: Adéu, xaval.
1: Adéu, que gran del Carles.
2: Molt bé. Maquinàries.
1: De seguida, Marta, res. 5 minuts i ens expliques els teus ítems, vale?
3: Vinga, dale.
2: Vamos.
4: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.

0: Rau Alejandro, Russian, això es diu Santa. Com la Marta.
1: Marta, sí. Vaya Santa.
2: Jo veig fins al matrimoni.
1: Jo, no, fora conyes, la Marta, dels tres, és la més santa, amb diferència, a més, eh?
0: Bueno, parlem-ne, parlem-ne.
1: Com que parlem-ne, però? Si som dos dimonis, què estàs
0: dient?
1: Parlem-ne.
0: No valen ni pas. Rumba man! Com
3: però
0: estàs?
3: Què passa, rumbatón?
0: Hòstia. Rumbatón?
2: T'hem perdut?
3: Hola, Marta, guapetona, què tal?
2: Hola, molt
1: bé, tu. Vaya tiracanyes.
0: Per favor, rumbatón.
3: No, no, estic parlant amb ella. Tomàcet, no posis salós, eh? Me cago en l'hòstia.
0: No, si te la vols fer.
1: Rumbatón.
3: No, no, hòstia, ja estàs liant-la.
1: Dios, però si apretes más que la tuerca de mi bici.
2: El rumbatón és un cavallero.
0: No.
2: Hauríeu d'aprendre d'ell.
0: Està catxes, el rumbatón, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Rumbatón, però estàs en volum, eh, fill de puta? Està més fuerte que el vinagre.
3: Que va, estic en dèficit.
0: En dèficit, pues...
1: Bueno,
0: pues,
1: eso hace tiempo, rumbatón, sí.
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo
0: bueno, rumbatón.
3: Yo voy a saber...
1: No, pero eso por el grupo. No, eso por el grupo,
3: jaraneo,
1: rumbatón.
3: Jaraneo, cachondeo. Quiero jaraneo,
0: Tomaset. Ay, por favor, aquesta home no està bé.
1: A veure, rumbatón, lo de la barbacoa ho parlem pel grup, ¿vale? Ara parlem del tema del que estem parlant avui, que és el tema de com gestiones la negativa del sexe en parella. Si és que has tingut, perquè tu, madre mía.
3: Yo soy Tim Marta.
2: Tu també verge fins al matrimoni?
1: O què es vol fer a la Marta?
3: No, bueno, a veure, no... No.
2: Ahí se fica vergonzoso.
0: Però, rumbatón, pots parlar? No tenim més trucades, sisplau.
1: Venga, explícate, cariño.
3: A ver, hacen que... juguetes. Hay que usar juguetes.
0: Però què estàs dient de juguetes? No és la pregunta, no és la resposta que sempre...
3: A ver, repite, por favor, que no sé. No sé de què estàs hablando.
0: Si tu avui lligues i te'n vas a llit amb una noia, vale? Cosa que no passarà, segurament. Si un dels dos no té ganes de follar, tu com ho gestiones, això?
3: Gestionar, bueno, a ver, a mí, si es por mi parte, si yo tengo ganas, pues imagino que a ella le jodería, ¿no?
2: Claro, entonces, ¿qué hacéis?
3: ¿Jugáis? Y si es al revés, pues me jodería a mí.
1: Ya, pero ¿lo hablas de alguna forma? En plan, ¿le haces algún masajito para ver si cuela o
3: bueno,
1: no sé?
3: Lo hablamos y a ver qué hacemos, ¿no? Y yo qué sé, podemos usar algún juguete, como he dicho... Para animar un poco el ambiente, ¿no? Un poco de música, masaje,
2: bueno,
3: aceite.
2: Sí. Es que...
1: Volve, rumba todo.
0: Sí, pero si no hay ganas,
3: claro,
0: no hay ganas,
3: o sea,
0: ¿eh?
3: Hay mil formas.
2: A ver, es que...
3: Hay mucho... El ¿sabe? Jugueteo, Tomás.
2: Sí, ¿sabes qué pasa? No, una cosa, es que el desig no es o no té per què ser o blanc o negre. Sí. Yo puc estar un zero de desig, que és quan ni con juguetes, ni con masajes,
0: mira,
2: ni con nada.
0: Uau, s'ha enfadat el rumbatón.
1: Però Marta, a sobre que s'estava explicant, per favor, a sobre que s'estava explicant de puta mare i li penja. Això et passa amb tots els homes, no, Marta?
2: Jo la que controla el mòbil.
0: Ens ha penjat el senyor rumbatón. Bueno, potser el fons potser millor, no?
1: Bueno, hem de continuar amb el xou, també és cert.
0: A veure, Marta, tens 3 minuts per explicar-nos.
2: Bueno, acabo lo que estàs dient ara.
0: Això.
2: Que potser estic... És que jo no vull quedar a mitges mai. Entre el 0 i el 10, ¿vale? Si estic amb un 0, pues ni amb joguines, ni amb massatges, ni amb besitos, no me calentaré, però potser estic amb un 4. Que és a dir, jo ara mateix no tinc ganes, però sé que si hi ha un estímul adequat, puc tindre ganes. Llavors és quan, vale, sí, podem jugar, podem mirar, a veure què fem, tal i qual.
0: Vale.
2: Saps? Vale. Llavors, bueno, pues també és important coneixent-se el mateix per saber en quin punt està de tot.
0: Molt bé. Vale? I si ara mateix un dels dos no té ganes, com gestionem el sí i el no? A veure, ja, Marta, explica'ns.
1: Vaya esquema que s'ha fet, està guapo.
0: Dios.
2: ¿Has visto?
1: Ara meva.
2: Vale. A veure, hem de tindre en compte que l'excitació, vale, que ens fiquem cachotos, depèn a gran modo de dos altres factors. L'estimulació física, és a dir, si t'agrada o no t'agrada com t'estan tocant o com t'estàs tocant tu, més menys, perquè això pot sumar o pot restar també, els processos psicològics, és a dir, com estic jo a nivell emocional, les meves experiències, doncs he tingut males experiències, bones experiències, el que sigui. La connexió que jo tinc a la parella, que aquí hi ha una clau que molts cops no utilitzem, ¿vale? Per tant, jo te puc tocar com a tu t'agrada perfectament, vull dir, puc ser una màquina en aquest sentit, però si tu no estàs en el mood, doncs no estàs en el mood i ja està.
0: Bé.
2: Punto, i ho hem d'acceptar. Llavors, important, amb el desig i la vinculació de la parella, és a dir, el tipus de vincle que tenim tu i jo, aquests dos factors poden o potenciar-se o interferir-se.
1: Ajà.
2: Lo que dèiem abans, si jo sol te toco a nivell de contacte físic quan jo vull follar, pues és normal que no tinguis ganes de follar amb mi, perquè veig que ets un aprofitat, ¿vale? Per dir-ho d'alguna manera, ràpid i tal. Llavors, tips per augmentar el desig. Primer de tot, hem de tindre les bases del nostre cos per la supervivència cobertes, és a dir, alimentació, hidratació, descans,
1: vale,
2: ¿vale? Que és molt important, i el nostre sistema nerviós s'ha de sentir segur. És a dir, si jo estic molt estressada, perquè és època d'exàmens, perquè tinc una reunió a la feina, perquè m'he discutit amb ma mare, el que sigui, doncs és normal que no tingui ganes de follar. Però igual, si no dormo bé, o si no menjo bé, o si no m'hidrato.
1: Vale. Vale?
2: Perquè el cos se fica en modo supervivència i això no funciona.
1: Okay.
2: Després, el funcionament també és important. Vale? Cuidem la maquinària, és a dir, fem esport, que a més quan fem activitat física augmenta la testosterona, que és l'hormona que ens sent el desig. Vale? Vale. Ens hem de cuidar. També hem de cuidar les estones a mi mateixa. Aquesta connexió a mi mateixa, he de cuidar l'autoestima. Si a mi no m'agrada el meu cos, és normal que no vulgui tindre sexe, perquè no te'l voldré exposar a tu, que representa que vull agradar-te, saps?
1: O sigui, l'autoestima juga un paper important, també.
2: Superimportant.
1: Mira, això no ho hem tingut en compte.
2: Superimportant. Hi ha molta gent que no pot follar si no és amb la llum apagada, o inclús amb sostenidors, amb la roba ficada.
0: O directament no follen. No queden amb ningú perquè no s'agraden a ells mateixos.
2: Ho eviten, exacte. Mm-hmm. Llavors, a veure, aquí la parella poc pot fer, més que potenciar, però la seva autoestima, vull dir-li lo maca que està, però, sí, però això és un treball personal, vale? Després, el que us deia de la connexió amb parella, que se cultive tots els dies, vale? Aquesta gent que diu, oi, és que des que vam tindre fills la meva parenta no vol tindre sexe. Mirem aquí el repartiment de tasques i de càrrega mental, si us plau. Després, no hi haurà, o és més difícil que hi hagi desig si m'he pres substàncies que dificulten el desig, és a dir, alcohol...
1: Les drogues!
2: Alcohol, certs fàrmacs com les pastilles anticonceptives, com els dius, com els parxes...
1: No, què dius?
0: Sí. Què dius?
2: Malalties com, per exemple, la diabetes, vale? En plan, cosetes. I, important, el moment del cicle menstrual. Quan estic ovulant, tinc més ganes.
1: Sí, això és cert.
2: Abans de la regla o després de la regla, és possible que no tingui ganes. Vull dir, si... Tios que esteu amb ties, estudieu una mica, home, les fases del cicle menstrual per saber una miqueteta com acompanya la vostra parella i com potenciar el seu desig i en cada fase. Saps?
1: Moltes vegades també és perquè la figura menstrual, en aquest cas, li fa vergonya el tema de la sang i tot això, no?
2: Sí, també pot ser que tinc la regla i no vull follar. Follar amb la regla és el millor del món.
1: Ah, perquè sí? Per què?
2: És un lubricant natural.
1: Ah.
2: Ajuda a calmar els dolors, tant la migranya com els dolors menstruals.
0: Estic quedant sorprès.
2: I l'únic que has de fer és ficar una tovallola per no tacar els llençols.
0: I ja està, és l'únic problema.
2: El que passa és que com que la regla és l'única sang que no ve de la violència i la que veiem com a més bruta,
0: clar,
2: que això... O sigui, això és cultural, ¿vale?
0: Digues.
2: Però això és una feina que jo crec que ens hauríem de treballar.
1: Sí.
2: O sigui, al final... Vull dir, per un penis surt semen, sí, i no ens dona ni la meitat de fàstic a molta gent, vale, estic generalitzant molt, que per la teva vagina surti regla, vull dir.
1: Sí, al final és natural, s'ha d'acceptar, igual que l'Alefa, com diu la Marta. I escolta, aquí la figura de les parelles, de les dones que menstruen, doncs és això, explicar-los que no passa res i que l'únic que s'ha de cobrir és el llit.
2: Exacte. I una altra cosa, abans de dir-vos l'exercici dinàmica que he pensat.
0: Vale.
2: Jo me preguntaria per a què tens sexe. Per a què? Vull dir, jo puc tindre sexe perquè m'ho vull quedar embarassada, perquè sí, vull tindre contacte físic amb algú, perquè...
1: Per plaer.
2: Perquè estic catxonda i m'ho vull saciar, ja està.
1: Clar.
2: Puc tindre sexe per moltes coses, per guanyar diners, per perdre'ls, per lo que sigui.
1: Dios.
2: Si la resposta a aquesta pregunta et deixa una sensació negativa al cos, hem de revisar. O sigui, normal que no tinguis ganes de tindre sexe si el motiu pel qual el tens no t'agrada.
1: Clar,
2: saps?
1: Clar.
2: Si és perquè la teva parella te deixi en pau, para.
1: Hòstia, sí.
2: Pareu els dos.
1: Això és drama.
2: Sí, vale,
0: i ara
2: llavors...
0: hi ha l'exercici.
2: Exercici.
0: Que el farem en 3 minuts.
2: Vale.
0: Vale?
1: Bé.
0: És que estàs xerrant massa. No,
2: ho
0: has fet molt bé, en sèrio.
2: Gràcies, guapo.
1: A mi m'ha agradat molt l'explicació.
0: No, en sèrio. I si algú té un dubte sobre el que ha dit la Marta, que truqui. Al 935456868. Vinga.
4: Flash FM. Són les 10. et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: muchacha. Això sí, muchacha, serveix per començar nova hora de Flash Urban, les 10 i 3 minuts. Si t'acabes d'incorporar, que sapigueu que avui parlem sobre...
1: Què feu, com gestioneu quan un de la parella vol follar i l'altre no? Què fem?
0: Vale. Quan un dels dos no vol i què s'ha de fer en aquell moment.
1: Claro.
2: Sí, i la Marta ens estava fent una explicació molt guapa de com augmentar el desig, oi que sí?
1: Sexual, sí.
2: I ara ens anaves a dir unes coses molt guais.
1: Un exercici que podeu fer en parella... per treballar el tema del desig, vale? Cadascú feu un paper i un boli, vale? Llavors, feu dos llistes.
2: Vale.
1: En una heu de ficar... Bueno, en veritat són quatre. En una heu de ficar què necessito jo en el sexe, vale, i què necessita la meva parella. Però això ho feu sense mirar, eh? Vull dir, cadascú fa el seu i no feu trampes.
2: Uh-huh. Vale.
1: Què necessito jo en el sexe? Què necessita la meva parella en el sexe? Què faig jo en el sexe i què fa la meva parella?
2: Vale. Molt bon exercici, sí.
1: Què necessito i què fa? Vale? I, vale. Segon pas, ho comparem. Vale? Aquí sí, ens juntem, ens intercanviem els papers i jo me llegeixo el que m'ha escrit l'altre.
2: Vale.
1: I llavors aquí hem de mirar, m'he de preguntar, el que jo faig coincideix amb el que l'altre necessite?
2: Mm-hmm.
1: Perquè clar, potser jo aquí estic ficant molt d'empenyo en el sexe oral i a l'altre el sexe oral pues, ni li va ni li ve.
2: Clar,
1: saps?
2: Vale.
1: Pues llavors aquí hi ha malentesos, vale. Per tant, m'he de fixar en què hi ha a la llista, què no hi ha i què és el que a mi m'agobia. És a dir, què és el que tu fas que jo no necessito. Pues això, pot ser, t'estàs ficant molt empenyo en penetració profunda i és que a mi la penetració profunda, pues no.
2: Pues,
1: no, pues m'agobio. Mm-hmm. Llavors, amb tota aquesta informació, vale? La idea és trobar, o sigui, acabar en un punt en el que puguem jugar amb el que jo sé que tu necessites i que a mi no m'agobia fer-te, però sense exigir-nos anar més enllà. És a dir, això ha sortit amb alguna trucada de, vale, pues potser a tu t'agraden els massatges i pues, a mi em pot servir per calentar l'ambient quan, el que dèiem abans, no? Del 0 al 10 tu tens un 4 de desig. Sí, no estàs cachondo, però amb alguna mica d'estimulació i tal podria ser que, vale, pues vale, juguem sabent què és el que a tu t'agrada, què és el que tu necessites, que acabem follant, perfecte, que no, pues hem tingut una estona de connexió que ens servirà, vale, totes les experiències positives relacionades amb la sexualitat servirà per augmentar el desig més endavant.
0: En un futur, quan el pròxim cop que toqui follar, pues, com a mínim ja tens una mica més informació del que li agrada a l'altra persona.
1: Clar, perquè arriba un punt que jo això a teràpia m'ho he trobat molt, i m'ho he trobat molt en noies que estan en relació amb nois. Mm. Pues al final la noia acaba fent-li una palla al nòvio perquè el nòvio... O perquè el nòvio és un pesat i no pare de dir-li no sé què. O perquè pues el nòvio no obre la boca, pobre, però la noia se sent que li deu algo perquè el noi té una erecció, això és supercomú.
2: Mm-hmm.
1: I al final la noia, a la noia li agafa fàstic al nòvio i al sexe. Però és que és normal, o sigui, tu no ho tries agafar-li fàstic, però el teu cos està rebutjant això, clar, perquè no et ve de gust.
2: En el moment en què el sexe es veu indirectament com una imposició, deixa de ser sexe.
0: Com algo obligatori a fer, no...
1: Clar.
0: No,
1: llavors, entre altres coses, necessitem experiències positives. Necessitem que aquesta noia, en aquest cas, tingui experiències positives amb la sexualitat sense veure's obligada.
0: Per tant, avui tenim deures al Flash Urban.
1: Vinga. Sí.
0: Totes les persones en parella, és igual si en parella de... o en parella de... de nòvios o parella sexual, el que sigui.
1: Això és molt divertit.
0: Han de fer les quatre llistes. Vinga.
1: Què necessito, què necessites, què fas i què fai. I ho comparem.
0: Molt
1: bé. I a partir d'aquí, pues...
2: Que pena que no fullem entre nosaltres. M'agradaria fer l'exercici ara, la veritat. Seria molt xulo.
1: Perquè el Miquel no vol.
2: Però per què?
0: Per què no vull?
1: No ho sé.
0: I per què no vull?
1: No ho sé.
2: Ho vas dir?
1: Jo crec que no sóc el teu tipus.
0: Per favor!
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Ens truques i ens dius què és el que necessites ara mateix en el sexe. Va, que ens expliquin també què necessiten els nostres oients en el sexe.
2: Sí.
0: I que els hi falta.
2: Ah, mira, això és...
1: Vale, què els falta?
2: Vinga. Una bona pregunta per seguir amb el programa. Ens dieu això, què trobeu a faltar de la parella i no us atreviu a dir-li, perquè molta gent no s'atreveix, Marta.
1: És bona, és bona. Hola. Salut.
0: Espera, tinc una trucada. Hola, bona nit.
4: Calla.
0: Hola, com et dius?
4: Shirley.
0: Com?
2: Shirley?
4: Shirley.
1: Ai, que bonic.
2: Shirley.
0: Ai, és la primera noia que ens truca avui, per cert, eh? Després de 2 hores de programa.
2: Bé.
0: Shirley, molt bé.
4: Sí, sí. Us estic escoltant des del primer moment i dic, ostres, ojalà que m'agafin el telèfon.
0: Pues aquí està, Shirley.
1: Superbenvinguda, los refuerzos.
0: Què és el que et falta tu en el sexe?
4: ¿Qué necessito?
0: Sí.
4: La pregunta.
1: Sí, el que tu vulguis.
4: Pues amb la meva parella sí que és veritat que ho hem parlat alguna vegada una mica més de sexe oral, perquè sí que és veritat que per la meva part sí que n'hi ha, però per la seva no tant.
2: No et menja la xirla?
4: Sí.
0: Ah, no te la menja!
1: I, o sigui, ho heu parlat i ell això com ho ha rebut?
4: Bé, és depèn.
1: Depèn de què?
4: Depèn del dia.
0: Depèn de... Ella et diu el motiu pel qual no te la menja?
4: És com que no li surt. O sigui, abans quan ens començava a conèixer, sí que havíem més vegades, però ara que ja estem convivint junts i de més, i que si la casa això, que si fem qualsevol cosa, doncs... Pues,
0: s'ha acomodat, no, ara va lo fàcil, a lo
1: sí,
0: ràpid,
1: ara ja
0: està.
1: Venga.
0: Clar.
4: Exacte.
1: Sí, i com, quin consell li donaries a algú que es trobés amb la teva situació i volgués parlar amb la seva parella, com has fet tu?
4: Com?
1: Sí, quin consell li donaries tu a una noia que li passe com a tu, que el seu nòvio, que ella sempre li fa una mamada i el seu nòvio no li menja mai el cony. Quin consell li dones tu a la noia?
4: Pues que facin com més jocs o més estímuls, a lo millor, o agafar postures que els dos li vinga de gust, que tinguin les com dir-ho, pues un 69, per exemple,
2: sí.
4: No?
2: Sí, ah, vale. I les dues parts facin sexe oral, no? En
1: i rebin.
2: Postures.
4: Sí, sí.
1: Vale. Ah, vale.
2: Clar, jo, perdona, que t'interrompi, crec que una cosa que haurien de fer, en aquest cas, pues, les noies, en general, també és dir-ho, perquè moltes vegades us ho calleu, les ties, i clar, jo crec que si ho dieu, us sorprendria les vegades que baixarien els homes.
1: Sí.
0: La comunicació, des del general.
2: Com sempre.
1: Clar, i que, o sigui, demanar algo no és igual a exigir algo.
2: Clar.
1: És a dir, que tu li demanis a l'altre, et ve de gust menjar-me el cony, no vol dir que l'estiguis exigint, vull dir, ell pot triar dir que no.
0: Clar, també
1: ja
0: és com ho preguntis, et ve de gust, és chill, no és una pregunta, no és en plan, menja'm el cony. No,
2: clar.
1: A menys que us vagi aquest rotllo, i ho hagueu parlat.
2: Clar, o amb gestos, no?, d'agafar-li una mica el cap i sense ser molt violenta, baixar una miqueta, com indirecta, això està bé, no?
0: Oh.
2: Això, sí.
1: A veure, a mi m'ha passat i a mi no m'ha agradat. Però,
2: no t'ha agradat que t'ho facin.
1: No, però és que el tio era una mica bruto i al final li vaig dir, vols que te la mengi, no? I me diu sí, i li vaig dir, pues dis-m'ho.
0: Ah, ja està.
1: No m'agases.
0: I a tu, Xirrei, amb el teu nòvio, si algun dia que, o una nit que un dels dos no té ganes de follar, com ho gestioneu això vosaltres? A veure.
2: Al sofà.
4: Pues depèn, perquè jo sí que ja després de convivir un temps amb ell ja sé quan li va de gust més que quan no, per exemple.
1: I com ho saps?
4: I perquè potser pues, començo amb els petons i tot això i veig que no avança la cosa, doncs pues dic, vale, pues ja està, pues ja,
1: vale.
4: I ja està, una altra cosa.
1: Vale.
0: I tu com et sents?
4: I... Pues a vegades com una mica frustrant, però a vegades és com, bueno, pues ja cap al matí o alguna cosa d'aquestes. Perquè ell és més dels matins i jo més per la tarda.
0: Ah,
1: vale.
2: Hòstia, és veritat que...

0: ¿Y qué es, Shirley?
1: Joder.
2: Electricista industrial.
0: Electricista industrial, clar, clar.
1: És que a més industrial, a grans magatzems, per exemple.
0: Molt cansat. Deu estar catxes sí. Que flipes, Shirley.
1: Dios.
2: Bueno,
0: més o menys, sí. Bueno, no se't veu molt contenta amb la teva relació, eh? No és per res, eh?
1: Ui, però com
0: no,
1: és veritat, mierda.
0: No, no, para, no, no, no està convençuda en res, aquesta
3: bueno,
0: senyora.
3: Bueno, és que li estem fent preguntes relacionats amb... I no baixa menys el conyell així. Clar, i això començat... desgasta la relació...
0: Shirley.
2: Clar, sí, no, digues.
0: I no heu pensat en obrir la relació perquè algú et mengi el cony?
2: Sí, però encara no.
1: What?
0: Voleu
1: no.
0: Obrir la
3: relació? Home, és una opció, clar, jo la veig bé.
1: Shirley, però comença per aquí, que vaig a casa teva!
2: Visc a Tordera, o sigui, no sé si és molt prou.
0: Busquem
1: molt
0: un...
1: Ens portem molt bé amb Tordera, el Miquel i jo.
0: Ui, no me'n recordava.
1: Tenim una relació amb Tordera.
3: Busquem un tio que li agradi menjar conys, sol menjar el cony, tot lo demés ja ho fa el nòvio.
0: Només a la Shirley.
3: Sol menjar, com a, sí. Això com al Grindr.
0: El teu nòvio acceptaria obrir la relació, però només perquè...
1: T'obris de cames.
0: Clar, algú et mengi el cony i ja està.
2: Pues, no sé, jo crec que la primera opció seria més una dona abans que un home.
3: Ah, que és bisexual.
2: Bueno, sí, he tingut alguna experiència.
0: Vale. I alguna noia t'ha menjat el cony?
2: Sí.
0: Vale.
3: I t'ha agradat?
2: Sí.
3: Més que el com ho fa el teu nòvio?
4: Dios, però vas a saco, Marta.
2: No, és diferent.
3: Ah, és diferent, vale.
0: Bueno, això és un això és que millor que el seu nòvio.
1: Sí, no, estem d'acord. Oye, jo, de veritat, crec que hauríem de trucar després al nòvio
0: i hem de preguntar-li si està d'acord en obrir aquesta relació, Shirley, a canvi que l'única condició és una persona que et mengi el cony. I ja està.
1: Sí.
2: Bueno, no em sembla malament.
0: Ojo! Oh!
1: Bomba! Pues no ens pensis i ens dones el seu número.
2: Vale, vinga, va.
5: Bomba.
3: Perfecte.
1: Valla cabra, eh?
0: Molt bé, Shirley. Vale, doncs no ens pensis, ens dones el telèfon del teu nòvio i li preguntarem si està disposat a obrir la relació.
1: I després buscarem un comexirles.
0: Bé!
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La

0: Sasha Sibla Graciosa, Sal Quevedo y Elvis Crespo a través del Flash Urban, les de avui 24 minuts. Tenim deures al Flash Urban, perquè fa una estona ens ha trucat la Shirley, vale?
1: Hòstia, que bo, és veritat.
0: I ens ha dit que està molt feliç amb el seu nòvio, però el seu nòvio té una cosa. I és que no li menja bé el cony.
1: No li menja bé el cony, llavors no. La Shirley ens ha comentat que és una cosa que no li agrada, que li agradaria que li
2: bueno,
1: mengés més.
2: La cosa és que ella sí que li menja la polla, clar, però clar, ell el cony no. I al principi de la relació el tio ho feia i ara s'ha acomodat i ja no ho fa. Ah!
0: Clar, i a sobre no li fa bé.
1: I a sobre no li fa tan bé com li feia, doncs, per exemple, una noia que sí que li feia. Recordem que la Shirley és bisexual.
0: I la Shirley està disposada a obrir la relació amb el seu nòvio, però només en aquest... això que li falta, que és que una persona que li mengi el cony, i ja està, i res més.
1: Només amb el context de menjar, de que li mengin la Shirley, i ja està.
0: I nosaltres el que farem és trucar ara mateix a l'Àlex, que és el nòvio de la Shirley,
1: Àlex.
0: I la Marta, com a bona professional sexòloga, li dirà doncs, el missatge que ens ha donat la seva nòvia.
1: Vinga, sí, ho has de fer amb tacte, Marta, si us plau, t'ho demanem, que ets molt bèstia a vegades.
2: Jo penso que això ho anava a fer el Tomàs.
1: Doncs no.
0: Tu ets la professional aquí, Marta, clar.
1: Tu ets la que en sap.
2: Home, mira, la Shakira, això de les mujeres ja no llora, les mujeres facturen, que m'expliqui com ho fa, perquè... En el meu cas no és.
0: Bueno, tu cobres cada setmana per venir a aquest programa?
2: Sí, clar.
0: Ah.
2: Per treballar.
0: Va. Es diu Àlex.
2: Àlex.
0: La Tordera. Àlex.
1: Aquesta follant una altra.
2: Ho estava pensant, però dic... No.
3: Busca en Movistar.
0: No!
1: Ens ha penjat com un fuet!
0: Tornem a trucar a l'Àlex, a veure.
2: Alexander.
1: Prou, prou!
2: Però jo li puc dir que som de la ràdio i tot.
0: Sí, sí, no? Directament. Sí, sí, sí. No, tu li dius que truquem en directe del Flash Urban, vale. I que la seva nòvia vol que li mengin el gony. Ja està. Àlex, va.
2: Àlex.

0: Sembla que l'Àlex no ens agafa el telèfon.
1: No.
2: Buzón Movistar.
3: No, per favor.
0: Bueno, pues res. No podem
3: joder,
0: tocar l'Àlex.
3: Jo volia, tio.
1: Jo també, jo li volia dir.
0: Esperem una estona i tornem a tocar aquí una estona.
3: Sí, ens donem uns minuts. Sí.
1: Vinga, va.
0: Bueno, mentrestant, ja que no ens agafa l'Àlex al telèfon, truca'ns tu, va.
4: 93 545 68 68.
0: És el telèfon del Flash Urban, 93 545 6868. Avui, Marta, què preguntem?
1: Preguntem a l'audiència què fa quan un de la parella vol follar i l'altre no. Que ens expliquin una miqueteta, tant si és una relació estable, sèria, com un lío, un rollete.
3: Sí.
1: Què feu? Com us gestioneu això? Doneu uns tips una miqueteta, sisplau.
3: Perf. És veritat, també, és veritat. Tu abans, Marta, havies dit que la gent no consumís, doncs, no abusés de substàncies, perquè això et treu el desig en el moment i a posteriori també, pot ser, no?
1: Sí, dependerà. Si la substància és un depressor del sistema nerviós central, és a dir, sí, l'alcohol, entre altres,
3: sí,
1: pot passar.
3: I jo un consell, si folleu per la nit, no sopeu molt bèstia, si aneu a un restaurant i tal, perquè després, a mi m'ha passat mil cops, que amb la panxa superplena no tens moltes
0: tot
3: ganes. Clar, no tens ganes.
1: A mi m'ha passat que mentre anava a tindre sexe, m'han entrat ganes d'anar al lavabo.
0: A fer de
1: vientre, claro.
3: Hòstia.
1: I ho he passat Dios molt mal. Clar, llavors a mi
0: m'ha
1: entrat un dilema mental de...
3: La cagona.
1: Què faig? Pues hi ha cops que dic que tinc la regla i m'escabullo.
0: I... ¡Hala!
3: Allà mentidera.
0: Allà mentirosa.
3: Ah! Però ser una sexòloga no ho recomanaria.
1: No, jo no dic que ho recomano, jo dic que a mi m'ha passat. I hi ha vegades
3: consejos
1: que...
3: Consejos vendo que para mí no tengo, reina.
1: I hi ha vegades que dic... De una, no passa res.
3: Així surt la caca de la Marta, eh?
1: No piqueu a la gent imatges mentals.
0: No, a veure, Marta, has dit que vas mentir a una pobra persona que estava a punt de tenir un acte sexual, vale?
1: Ai, doncs que s'hi faci una palla.
3: No, no, no.
0: I tu vas dir que tenies caca.
1: No, jo no vaig dir. Jo mai diria això.
3: Això, pitjor encara. Clar, que és pitjor, dir que tens la regla quan tens caca o dir que tens caca quan tens la regla.
1: Clar. És que a mi me fa més vergonya tindre caca que tindre la regla.
3: No sé, Marta, jo...
0: Però clar, després si et diu, ai, a mi no em fa res follar amb la regla.
1: M'ha passat, m'ha passat!
0: Ah, ah! Te jodes
3: comes,
0: i bailes!
3: Te la comes com patates,
1: no, també,
3: por mentirosa.
1: També hi ha hagut cops que he dit, bueno, necessiten anar un moment al lavabo. I jo, un moment al lavabo i ja està. O sigui, al final, el cos és el que té, si t'agrada bé, si no, pues, te jodes.
0: Va, tornem a trobar l'Àlex, a veure si ara ens agafa el telèfon.
1: Vinga.
3: Àlex.
0: Hem esperat uns minutets.
1: Alexander.
0: Per si l'Àlex estava... Menjant el cony d'un altre. I
1: probablement. Bueno, esperem que faci el que vulgui, però menjar el cony no, eh?
3: Quina traïció seria això, eh?
1: Oh, jo me'n cabrejaria molt. Me'n cabrejaria per dos.
0: Seria molt heavy, eh?
3: A sobre seria un dels motius que genera disputa, ho fa amb un altre. Vaya cerdo.
0: Són dos quarts de 12.
3: Pipi, pipi, pipi, pipi. Vaya cagona la Marta.
1: No.
0: Cagona.
1: Perquè vosaltres no cagueu, quasi.
0: Tinc un àudio d'un gitano que has escoltat.
1: Hola?
2: Buzón Movistar.
1: Joder, Àlex,
0: no!
3: Tio. És que sembla que agafa, però és la del bufón. La del
0: ja,
3: bufón.
0: Atenció amb aquest àudio que tinc aquí. Ens demanen una broma a telèfon.
3: A ver.
1: El gitano.
5: Mama, estoy escuchando la broma esta de Fly FM.
3: Ajá.
5: Y vamos a hacerle una a mi padre, ¿vale? Llama, mándale al WhatsApp del Fly FM su número.
3: Al patriarca.
5: Y dile que tienen que llegar unos zapatos de seguridad a su casa y que el pedido se ha perdido por ahí y que tiene que volver a pagarlo él, ¿vale? A ver qué le dice.
3: ¿Así? ¿Más?
5: Dile, claro, hemos estado picando toda la mañana y ahí no ha contestado nadie. O sea, se tiene que hacer cargo ahora usted del dinero de los zapatos, ¿vale? De su hijo.
0: Sí, està esperant unes sabates,
3: vale,
0: i no li ha arribat,
3: okay,
0: i que ho haurà de pagar igualment, tot i que no ha arribat la sabata.
3: El tema és que necessitaríem saber l'empresa que envia les sabates o que fabrica les sabates, clar, perquè si no m'invento que soc del Decathlon, però aquest home no sé què ha comprat.
1: No, però pots dir, som de Segur.
3: Sí, però Marta, no sempre és de Segur.
1: No, ja, però bueno, jo quan demano...
0: No la fem, doncs?
3: Poder, sí, doncs? Si ens dona l'empresa, la farem.
0: Vale.
3: Ha de ser real.
0: Vale, i si voleu una broma telefònica, envieu-nos un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp.
3: Oye, no.
4: 699 69 69 69.
3: Saps què? No hem tingut en compte una cosa. És un senyor gran, segurament.
0: Bueno, clar,
3: sí. S'ho menjaran patates.
0: Clar, clar, per sí, això t'ho dic.
1: Però... Jo no sé amb quina empresa m'arriben les coses.
3: Pues va, podem fer-la.
0: És el repartidor,
3: sí,
0: i ja
3: sí,
0: està.
3: Podem fer-la. Sí, podem fer-la.
0: Doncs vinga.
1: Però com sabies que eres gitano?
3: Ens ho ha dit, ens ho ha dit per WhatsApp.
1: Ah, vale, vale.
6: Estem trucant aquest senyor.
3: Fa! Com es diu? No ho ha dit, no?
6: Bueno. Crec que sí que ho ha dit, però bueno. Bueno, macho, avui no ens ha agafat ningú el telèfon, eh?
3: Ni la meva ex.
1: Pues nada, es que es hora de sopa.
3: Està mal l'hormiguero, el hijo puta.
6: No, sí. Però bueno, per res, pues no ho farem.
1: Podríem trucar amb algú i dir-li, ¿sabe usted qué es lo que quiero?
6: Sí, sí, seguro.
3: Que ho podríem fer.
1: Això una... calaria segur. Sí,
0: sí, sap sí. Vostè què és el que vull?
3: No, saps com es pot fer? No nosaltres, sinó hi ha gent que ha fet aquesta broma posant l'àudio de YouTube.
0: Dios!
3: El Pablo Motos.
0: Dios, anem a fer-ho!
3: I queda molt realista.
6: Però és que el trobaré.
3: És veritat. Sí, si pones en YouTube, ¿sabe usted, si, ¿sabe usted qué es lo que quiero?
6: Vale.
3: Jo crec que deu sortir àudio. Escoltem-lo abans, que, si no, que potser és un troll, saps? Si la gent posa uns orgies o alguna cosa així.
1: Això t'haurà de dir en plan un vídeo porno.
6: Clar, a veure...
1: Creieu que hi ha vídeos pornos ambientats en l'hormiguero? Jo crec que sí.
0: Ai, no, per favor.
1: Per què no?
3: Tranques i barranques en plan de mitjó al penis, saps?
6: Dios.
3: Podria ser.
6: A veure si me surt.
1: M'ho ficaré a la descripció del Tinder.
3: Per favor.
6: Sí, ara la... A veure.
3: A veure.
7: Hola, buenas noches.
8: Dime.
7: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
0: Vale, ara tinc el tall.
1: Venga,
0: vale.
1: Venga, perfecta. Aquí truquem.
0: Ara hem de trucar algú.
1: Mira, truquem amb una amiga meva.
0: Aquí?
1: Amb una amiga meva.
3: Vale. Ah, perfecte. Que tingui iPhone, que tingui iPhone.
1: Vale.
6: Doncs va, passa'm el seu número.
1: Vinga.
3: Per lligar-te-la, eh? Que cabron.
6: Ho fem en 3 minuts, va.
1: És que és un mujeria.
4: Vols fotre parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Nova York!

0: És el Nueva York de Bad Bunny, el Flash Urban, a Flash FM.
1: Boníssima.
0: Anem a fer la broma del Sabe usted qué es lo que quiero, i ho farem amb una broma, de, amb una trucada d'una amiga de la Marta.
2: Sí, a una amiga meva, que també és psicòloga i sexòloga.
1: Dios, sou totes amigues o que les sexòlogues?
2: Sí, ens portem bé. Clar, tenim gustos semblants, diguem.
0: Fem una cosa. Farem primer la broma a la teva amiga, ¿vale? Posarem la veu del Pablo Motos dient ¿sabes que usted qué es lo que quiero? ¿Vale? Sí, però, mentrestant, mentre que li fem la broma a aquesta amiga teva, si algú vol que li fem a la seva mare o a la seva àvia o al seu pare, rotllo, algú que sàpigueu que s'ho pot creure 100%...
2: Algú,
1: i algú fan de l'Hormiguero.
2: Exacte. Claro, claro.
1: Llavors sí, ho tindrà molt interioritzat.
2: Però que no l'estigui veient ara, perquè clar, si no... Clar.
0: Doncs que canviï ara mateix un WhatsApp al 699-69-69-69 i només heu d'enviar el seu número i dir és la meva mare o és la meva àvia. I ja està, res més, vale?
1: Exacte.
0: Així de fàcil, vale? WhatsApp al 699-69-69-69.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I això ha de ser ara mateix, vale? Ara mateix, perquè ho estem fent ara mateix.
2: Sí, perquè és aquí tot és en directe, som zero falsos.
1: Bé.
2: Tot real.
1: Molt doncs bé, en directe.
2: Com és? Falten 3 minuts perquè faltin 20 minuts.
1: Mare meva! Però Marta, pots tornar...
0: Estàs suspesa,
2: És que no sé dir les hores en català, com
1: pots estudiar?
2: Diu.
1: Pots tenir l'ESO?
2: Passen... Vale.
0: Ui, Paula! La teva amiga no ens agafa el telèfon.
1: Potser és que ho tenen no molestar, podria ser que a vegades has de trucar dues vegades seguides, eh? Això
2: no
1: és cert.
2: Sí, no sé.
1: Ens passa molt, habitualment.
2: Doncs pues està parlant per WhatsApp, tia.
0: A veure, recordeu, si voleu fer-hi ara mateix a la teva àvia, a la teva mare...
2: Estic parlant amb ella per WhatsApp. Fa un minut m'ha contestat. Tia.
0: No, eh?
2: No cole, no cole.
1: Ho provem amb el Boris, si no.
2: Vinga. Jo. Tia... Clar, és que com que no coneix el número, potser...
1: Clar, hi ha gent que automàticament penja.
0: No, eh?
2: Pues nada, Paula.
0: Epa!
1: No, no.
0: Vale, si algú vol que li fem ara mateix a algun familiar seu, 699-69-69-69.
2: Que filla de puta m'està parlant!
0: I no ha agafat el telèfon.
1: I no agafa, eh? A veure, per aquí tinc vàries, eh? Li...
0: Sí?
1: A veure, què diu aquí? Hacer la de l'Hormiguero, porfa. Vale, pues passa el número.
0: Clar, passeu el número, sisplau, no només digueu això.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: La cabra, la iaia, vale. Mari, la iaia Mari.
0: Tenim la iaia Mari.
1: La cabra.
0: Vale, perfecte, doncs a veure si la iaia Mari... M'encanta això!
1: Hòstia, que bo seria, eh? Jo la veritat és que saltaria de l'alegria si cola la broma.
0: Doncs anem a trucar la iaia Mari, a veure si ella sí que ens agafa el telèfon.
1: La iaia Conxita.

0: ningú agafa el telèfon ara, tio.
1: Gent.
0: Que... L'Hormiguero...
2: Vaya drama.
0: Bueno, doncs aquest també fora. A la meva mare de l'Hormiguero es diu Mireia. Bé. Doncs vinga, a veure si la seva mare...
1: Tocaré sí que... a tota la gent de mitjana edat de Catalunya fins que ens agafin el telèfon.
2: És que haurem de pillar pàgines amarilles, el proper dia, per a trucar tot quisqui.
0: Doncs vinga, a veure si la seva mare, la Mireia... Està al WhatsApp a rebentar. És molt heavy.
2: Sí, la gent li ha fet gràcia aquesta... Ens baixarem l'àudio, per tenir-ho aquí al dalt.
0: I tant. Serà una broma molt recurrent.
2: Sí.
1: De res.
2: Calla-se, Marta.
0: Estem tocant a la Mireia, que tampoc agafa el telèfon, tio. Vaja merda.
2: Si algú
1: ens podria donar el número del seu ex, tio.
0: Però intenteu donar el telèfon d'algú que... Que sapigueu que ens agafin el telèfon.
3: Buzón Movistar.
0: No. Joder, tio, macho.
2: Pensàvem que sí, eh?
0: Però doneu-nos algú.
1: Quasi.
0: A veure, truqueu a la meva mare, que es diu Pili. Va, l'última. A veure si la Pili...
1: La Mari Pili.
2: Pili és nom de l'Hormiguero, bastant, de que truquen de l'Hormiguero. Hombre, Pili, ¿cómo está usted? ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
0: Va, però sisplau, quan passeu números, intenteu que algú... Sisplau, que ens pugui agafar el telèfon, si no estem perdent el temps. A veure, ara.
2: Vinga, Pili.
1: Vinga, va, Pili, Pili.
0: Vaya merda, loco.
1: Pili.
4: Diga.
0: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
2: ¡No!
0: ¡No, Pili!
1: ¡Pili!
0: ¡La Pili, chapachero!
1: ¡No, no, no, no!
0: Molt bé, la Pili.
2: No, Pili.
1: Però perquè no s'ho creu, jo m'ho creuria.
0: Tu t'ho creuries?
1: Jo de una... Hombre, mira, jo tot el que sigui, que me donin diners, m'ho crec.
0: Sí?
1: Així em va la vida, sí.
0: La meva mare... Sí, però si no ens dius el telèfon, l'agafa segur. Bueno, és igual, la truquem igual.
2: Vale, venga.
1: Però t'ha anat el telèfon o no?
0: Sí.
2: Pues venga, anem a provar. Hòstia, que bona aquesta broma, tio. L'Hormiguero comença a les 10, a les 9? A les 9.
1: No sé.
0: A les 10. 10, després de l'informatiu.
2: Vale.
4: Hola.
0: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
2: No.
0: No!
1: Señores de España, ¿qué me enseñades esteu?
0: Molt bé, no? Estan molt ben educades, aquestes senyores, saps?
2: Clar, per què no contesten? Si és Pablo Motos.
0: Clar, tia.
1: Qui no voldria contestar el Pablo Motos a les tantes de la nit?
0: Clar.
1: Zero creepy.
0: Diu, agafeu-li al meu sogre. Es diu Jesús. Segur que l'agafa i saben la resposta.
1: Vinga, va.
2: Pues vinga, el suegro.
1: La última i nos vamos.
2: Serà el mega friki, del formiguer.
1: Jesús.
0: Doncs vinga, truquem a aquest home, el Jesús.
1: Salut. Cagón.
5: Diga.
0: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
5: La tarjeta del Hormiguero.
0: Hola, Jesús. Estás en directo al Flash Urban, a Flash FM.
2: Jesús, que te la has comido, que era broma.
1: Tu yerno, que es muy majo él.
0: Sí, diu... truqueu al meu sogre, es diu Jesús. És el Dylan.
2: El Dylan. Jesús, ¿te habías creído que te ganabas el dinero o no?
5: No es que me lo hubiera creído, pero no iba a cometer el error de que fuera cierto y perder la pasta, ¿no?
0: Ah, claro, por si acaso. Molt bé.
2: Ara ho diu.
1: No, sempre t'està preparats perquè mai se sap.
2: Bé.
1: Molt bé, Jesús, molt bé.
0: Molt bé. Bueno, Jesús, moltes gràcies per agafar-nos el telèfon, tio.
1: Vinga.
2: Ai, posa-li al Barranques, que li recordarà l'Hormiguero.
0: Ah, bueno, clar.
2: Ves, Jesús, estamos toda la familia aquí. I con Pablo Motos, opinando machistamente.
0: Vinga, que vagi bé, Jesús.
1: Un besito al Dylan.
0: Adéu.
6: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons.

0: Sí. Una varita, dice.
1: Això es diu Tu Vacines, el Relsby a través del Flash Urban, lo de l'Hormiguero. Tenim el WhatsApp a rebentar de gent que vol que li facin els seus, a les seves mares i a les seves àvies. M'encanta.
2: La veritat és que ha funcionat una barbaritat el tema, eh? Mm-hmm. Haurem de fer-ho...
3: És una broma super tonta, sí. Però mira,
1: aquí, fàcil pel Flash Urban, i ja està.
2: Ara m'agrada.
1: Marta, vindràs dimecres que ve?
3: Sí.
2: Si Déu vol.
3: Sí, no m'ha donat un atac abans, de cor.
2: Per favor.
3: Que el Tomàs m'acaba de pegar un susto.
1: Sí, la Marta estava pixant mentre que sonava la cançó, sí. I el Tomàs l'ha esperat a la porta del lavabo i l'ha espantat.
2: És que a la gent li encanten els meus sustos, al Miquel li encanten els sustos també.
3: Esteu atentos a les xarxes.
1: Que te calles. Que te calles.
3: M'ho dius perquè soc dona, no?
1: Que te calles.
2: No, m'ho diu a mi.
1: Ja. Et sents al·ludida per qui ets dona o què?
2: Per favor, ala, nois. Aquest programa és respectuós.
3: Estic acostumada que els homes me facin callar. No d'aquesta manera...
2: Calla un moment, Marta, bueno. Que hem de fer la onda.
1: Pots callar?
2: Marta, para ya, hostia, vaya piquito de oro, niña, madre mía.
3: Uy, tú no sabes lo que fa aquest piquito.
1: Va, tu que ets la dona, faràs la 11, ¿vale?
3: Venga, com si això tingués algo a veure. Yeah.
4: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: A part de dones, soc miope.
1: Bueno, és la 11.
3: 2, 36, 38, 40, 46, i el sol són el 7 i el 8.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Fa 24 hores...
2: Fa 24 hores!
3: Esteu atontadíssims.
1: Sí, és que justament ara mateix... 24 hores... que el Tomàs i jo ens vam barallar en directe.
2: És veritat.
3: I ja us heu reconciliat o encara esteu orgullosos?
2: No, jo no. No estic bé.
1: No.
3: Però què va passar?
1: Us hem de comunicar una cosa.
3: Sí. Què va passar?
1: L'equip d'aquest programa no està bé.
3: No. Per què no?
1: No estem bé, ja està.
3: No. Però per què no?
1: Bueno, pues perquè no, Marta, no!
2: Perquè ahir va anar malament el programa i és cert que ens vam no barallar, no és barallar, però vam tenir una discussió molt forta.
1: Molt forta.
2: I va ser així.
1: I sort que no hi havia càmeres a l'estudi.
3: Però sí. Això vol dir ruptura o no?
2: Sí, estem plantejant coses de cara a la temporada vinent. Sí.
3: I què passarà con los niños? És pues a dir, que, amb mi.
2: Pues que se jodan los
3: niños. Jo amb qui me'n vaig?
2: Amb el Miquel. Tu marxa amb el Miquel, que contento me tienes también, Marta.
1: No continuarem la discussió d'ahir.
2: La discussió gay, has dit?
1: D'ahir.
2: Ah, coño. Digo,
3: t'ha dit maricona a la cara.
1: Marta, bueno,
2: tu sí que li vas dir a la cara. Tu sí que li vas dir a la cara.
3: I no li dic pensa.
1: Ara m'enfado de veritat.
2: Per favor, Marta!
3: Sacar!
1: Que us doni pel cul.
2: Adéu, xavales.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: La baralla de l'any, platja versus piscina.
2: Que ens agrada més la piscina.
1: La piscina, ara. Per què?
2: Doncs mira, a la platja hi ha molta sorra.
3: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
1: No.
2: Sí, mucho.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Ho escolto tots els dies i sou uns maricons. Diu unes coses que no pot ser.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Man.

0: sabrosa.
1: Flash FM.
2: Let's go.
1: El poder del ritme.
3: Yeah.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.